dedicar a l'espiritualitat. Avui la Mireia no ens podrà acompanyar, però estarà ben present, i entre tots dos doncs hem preparat aquestes intuïcions que avui ens agradaria compartir. En aquesta secció nostra hem parlat un xic sobre el despertar de la consciència, la pau interior, la connexió, la rendició, el camí del cor, el silenci interior. I avui ens agradaria compartir un àmbit que a la Mireia i a mi la veritat és que ens apassiona i que hem volgut titular Escoltar i connectar amb la nostra ànima. Quan fem servir aquesta expressió d'escoltar i connectar amb la nostra ànima, en realitat estem apuntant al simple fet doncs de connectar amb la nostra essència més autèntica i profunda. Realment som uns grans desconeguts per a nosaltres mateixos, no? I som molt més del que pensem que som. A la Mireia i a mi ens agrada recordar sovint unes paraules molt inspiradores d'en Mario Benedetti, que diu així: ens van ensenyar des de nens com es forma un cos, els seus òrgans, els seus ossos, les seves funcions, però mai vam saber de què estava feta l'ànima. La Mireia i jo no us volem pas convèncer de res, ans al contrari. Només ens agradaria compartir en aquesta estoneta el que des de fa molts anys que vivim i que ens ressona moltíssim. Ja fa més de 7 anys que vam crear Ubuntu Som Un Tot, doncs teníem molt clar, no?, que totes i tots doncs som expressions diferents i úniques d'aquest pur amor incondicional, no? I a la vegada tots som un, eh? Fruit del nostre recorregut vital, doncs hem pogut fer experiència, cada un a la seva manera, que som éssers espirituals eterns, units i interconnectats, i que en realitat sempre hem viscut i sempre viurem, no? Ja que només existeix la vida, aquesta vida amb majúscules, una vida que no mor. La nostra essència, aquesta part més profunda del nostre ésser que alguns anomenen ànima, sempre està connectada a l'origen, no? Aquesta font d'amor etern. I és ben cert que cada ànima doncs és un univers en si mateix, no? La Mireia i jo sentim que ni hem començat aquí la Terra ni acabem aquí tampoc, no? El nostre pelegrinatge còsmic continua i continuarà per altres paisatges i dimensions de la realitat. I al final, doncs vivim per estimar i tenir consciència d'allò que som, no? I una vegada hem complert aquesta missió, doncs el rellotge de l'ànima comença a sonar sobre el rellotge del cos. I la germana mort és com si ens estigués dient a cau d'orella: sou molt més del que veieu, sou molt més del que penseu. Per tant, obriu-vos a noves possibilitats que estan latents en vosaltres, obriu-vos a una immensitat que us habita. Quan tenia 27 anys, se'm va regalar una experiència de despertar, aquestes experiències inefables, no?, que van més enllà del que podem compartir en paraules, però bé, en aquesta experiència vaig poder viure que som estimats des de sempre,
i que la nostra essència, la nostra ànima, és eterna. Se'm va regalar poder viure aquesta experiència, la qual m'obrí a la comprensió que la realitat, doncs, té moltes dimensions, no? I que la germana mort és tan sols, doncs, un llindar vers una nova dimensió, un nou naixement que tots, tard o d'hora, haurem de creuar. També és molt bonic tenir ben present que la immensa majoria de les persones que han tingut una experiència propera a la mort, la immensa majoria diuen que no hem de tenir pas por, que allò que ens espera és amor autèntic i una profunda acceptació. I sí, jo en aquella experiència de despertar vaig sentir una tendresa immensa, no? Més enllà de l'espai i el temps, que, com us he dit, no puc explicar en paraules, no? Després també he tingut el regal de poder acompanyar a diferents persones en el moment del seu traspàs, diferents germans de comunitat, quan era monjo de clausura, el meu pare, la meva àvia. Quan era monjo vaig acompanyar el traspàs del germà Gilbert, que va ser com molt un traspàs molt colpidor, ja que just quan va traspassar estàvem tots els monjos al voltant del seu llit cantant uns salms, i en un moment molt concret d'un salm jo vaig sentir perfectament com la seva ànima, com la seva essència, com que s'anava d'ell i pujava, no? I després ho vaig comentar, no?, amb altres germans, i els hi vaig dir, concretament en aquest verset d'aquest salm, vosaltres heu sentit alguna cosa, no? Perquè jo no estava molt segur si jo ho havia experimentat jo sol o era una cosa que havíem experimentat tots, no? I sí, diversos germans em van dir que era molt evident que en aquell moment la seva ànima, doncs, va continuar el seu viatge còsmic, no? I bé, totes aquestes experiències i d'altres que se m'han regalat, doncs, m'han fet adonar, no?, i viure que aquesta vida que se'ns ha regalat, doncs, és una experiència, no?, que disposen les ànimes per anar creixent en vibració i en consciència, no? I tant de bo aprofitem aquesta oportunitat, no?, aquesta etapa en la que estem ara, no?, del nostre pelegrinatge còsmic, per anar coneixent la nostra autèntica naturalesa com a ànimes, no? Anar aprenent a viure des del profund amor del qual estem fets, i anem descobrint també a cada pas en el nostre dia a dia, no?, que tenim una vida infinita. D'altra banda, si us ressona el que us hem compartit i us agradaria seguir aprofundint, perquè aquí tenim només una estoneta molt petita i aquests temes, clar, són temes que necessiten com més espai, més pausa, més temps, doncs si us ressona això, que sapigueu que des d'Ubuntu som un tot, podeu accedir a dues formacions que tenim dedicades a tot allò que us estem compartint, no?, avui. Una du per nom, precisament, el viatge de la nostra ànima, i l'altra és un seminari sobre la mort que es titula La mort torna a casa. Viure des de l'ànima és viure des del nostre jo més profund. La nostra ànima sempre està atenta a parlar-nos silenciosament, perquè escoltem la seva guia, no? I quan connectem amb la nostra ànima i ens fem sensibles a aquests seus xiu-xiueig, aquestes intuïcions, doncs entenem aquest profund amor del qual estem fets. I descobrim, doncs, això que us he comentat, que tenim una vida infinita i que tot té un propòsit d'amor. L'ànima ens recorda que som universals. Som universals. I bé, no volem pas acabar aquesta secció sense parlar-vos un xic sobre la intuïció. Per què? Doncs perquè les intuïcions, com en recordava Jiddu Krishnamurti, les intuïcions són el xiu-xiueig de l'ànima. Per tal
cal aprendre, eh? Cal aprendre a confiar en aquesta capacitat que tots tenim i aprendre a escoltar els missatges que ens regala la nostra ànima per mitjà de la intuïció. Una intuïció que, malgrat ser moltes vegades molt subtil,

0: present. I de sobte, l'original hebreu diu: en el tènue murmuri del silenci, Elies va copsar la presència de Déu, no? Doncs en aquest tènue murmuri del silenci també ens parla la nostra ànima moltes vegades. I doncs bé, fins aquí la nostra secció d'avui, que hem volgut dedicar aquesta escolta i connexió amb la nostra ànima. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra escolta amorosa, i esperem que el que avui doncs us hem compartit us ajudi també a cadascú de vosaltres a connectar amb la vostra pròpia ànima. Hi ha molts llindars per connectar amb la nostra essència, i no tingueu por d'explorar-los. La Mireia i jo us enviem una forta, forta abraçada des del Pirineu. Pau, bé i Ubuntu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Anna, gràcies, Mireia, gràcies, Jordan, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, i sobretot, no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: Sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
0: 107 FM i punt.
2: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale, adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
8: Yeah! Així us declaro marit
5: i
8: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
9: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
7: Gràcies, gràcies!
10: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
11: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
12: Ups, queda't aquí, ja hi vaig jugar.
13: No m'hi veus capaç, oi?
14: Que tens una mica en mi.
13: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
15: Oh, i tant que sí!
16: La nit.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Bé, prepararem el sopar. Maria Cilla, obre, que ens porten al butar.
2: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901-100-100.
3: La bici em dona més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
4: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.
5: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofirms Foundation. Potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: sacra.
1: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
2: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
3: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
4: Tendríem que estudiar-lo.
5: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
3: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
5: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mar del Carme.
4: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
3: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
6: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
7: Moltes vegades, al anar a puestos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
8: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
9: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
10: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
3: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
11: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio
16: Vila-sacra.
17: Tu pots ser part del canvi.
18: Pareu bé l'orella.
19: Un somriure, una il·lusió.
20: Tanca els ulls.
21: Sabies que...
22: Si hi ha un invent que ha portat el nom de Catalunya arreu del món, sens cap dubte és el dels xupa-xups. Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Fontlladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip i per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.
23: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
24: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
25: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
26: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: La gran majoria dels ancians no té accés a internet, un problema, el de la bretxa digital, que els impedeix fer tràmits per aconseguir ajudes, fer gestions administratives o inscriure's a qualsevol activitat cultural. Ho asseguren l'Anna Maria, de 91 anys, i en Francesc, de 89.
3: Tot això que de contestar per internet i d'escriure per internet, no ho sé fer-ho. La veritat, com que no ho he fet mai, però no ho sé fer-ho.
4: Jo mateix no tinc internet. Jo la informació que tinc la tinc per la televisió, ja he escrit.
5: No et preocupis, truca a Ràdio Vilasacra i et farem qualsevol tràmit per internet que necessitis.
6: 972 51 12 68.

0: gracias, amigos.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Informació, música, entreteniment.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Xavier, quan podem parlar? A partir de quin moment o quina és la definició d'un programa d'èxit? Parlar d'un presentador d'èxit. L'èxit què és? Viure, morir-se, arribar, marxar? Jo, de veritat, no és cap broma. És un tema que li vaig donant voltes i voltes i voltes i voltes i no n'acabo de treure l'entrellà. Ens hem de defensar uns dels altres, així com tots som germans, humans, homes, dones, animals, vegetals, minerals i espirituals, tots tenim una convivència fantàstica, però saps en què es basa? En el respecte mutu.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Per Sant Joan, Ràdio Vilasacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
11: ¿Cómo?
12: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vilasacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
11: ¿Cómo?
13: Amb la col·laboració de BN Group.

0: I parlant d'emocions.
1: 66. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè generalment l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.

Tens de tot a prop de casa. Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa. Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: Jardineria, la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: És?
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
2: Canvi de tema.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
4: Més info a espaigironès.com.
5: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.
6: Té una D. Estem suspesos. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és... Alerta Alimentària.

0: Benvingudes i benvinguts a Alerta Alimentària, el teu lloc de confiança per parlar d'aliments i curiositats de la indústria alimentària. En aquest episodi, tornarem a parlar de la normativa 1169 de 2011, repassarem la història de la taula nutricional i ens endinsarem una mica més en el món de les etiquetes. Per què és necessari transmetre la informació nutricional? És obligatori indicar la taula nutricional? Què és el Nutri-Score? I per ajudar-me en aquesta feina està amb mi la incomparable Laura Gomà.
1: Bones!
0: I en el seu segon capítol davant del micro, el genial Gerard Rodríguez.
2: Hola, hola, com esteu?
0: I ara que ja ens coneixem tots, comencem...
3: Fusionem!
0: Vale, la pregunta que us vull fer jo avui, que sempre arrenquem així amb una pregunta,
1: sí,
0: és: vosaltres mireu la informació nutricional abans de comprar un producte?
1: Quan dius la informació nutricional, penso en... amb aquelles lletretes de colors, la A, B, C, D i no sé si inclús hi ha la E?
0: No, això és el Nutri-Score, que en parlarem més endavant.
1: Ah.
2: No, la informació nutricional entenc que és la típica etiqueta que et posa per cada 100 grams o per cada 100 mil·lilitros porta X grams de sucres, X grams de sals...
1: Correcte. Sí, sí, sí.
0: On val, fica
1: o sigui,
0: darrere.
1: Darrere, la part de l'etiqueta.
0: Val. Correcte, que fique les calories i fique...
1: Vale, la graella, vale, vale.
0: Correcte, la taula nutricional, sí,
1: okay.
0: Sí. Creieu que és fàcil de llegir i interpretar?
1: No.
2: No la llegeixo, però no la trobo complicada.
0: Pues, tot i que és complicada de llegir, avui en dia encara rai, perquè aquesta informació està bastant regulada i sempre es presenta en base a 100 grams de producte, val? Per poder comparar un producte amb un altre de manera fàcil. És a dir, nosaltres comprem 100 grams d'espaguetis i 100 grams d'espaguetis i podem comparar-los. O encara que comprem després 200 grams d'espaguetis i 150, com la taula te la dona per porcions de 100, tu pots comparar molt fàcil uns espaguetis amb un altre, de diferents marques. Clar, això molta gent diu, bueno, aquesta feina ja me la faran els nutricionistes i ja està. Però bueno, per si volem saber la informació a casa, és una eina molt fàcil, que tu tens a l'abast, mires l'etiqueta i saps el que estàs menjant. La legislació alimentària intenta regular la situació del mercat creant pues, un marc harmonitzat de normatives i, per a defensar els drets del consumidor, s'ofereix la informació nutricional sempre de manera veraç i basada en evidència científica, cada cop molt més completa i bastant comprensiva. Nosaltres volem saber la quantitat de greixos que té un panet i anem a mirar la taula nutricional. Si, per exemple, el metge ens ha recomanat per reduir la sal, anem a mirar la taula nutricional i sabem la quantitat de sal que porten els diferents ingredients. Aquesta informació nutricional és bastant necessari per diverses raons. Augmenta, per una part, la transparència i la comercialització dels aliments. Nosaltres sabem més bé què és el que estem introduint al nostre cos. Ja no a base de dir, per exemple, estem menjant tomàquet en una salsa de tomàquet, sinó que saber una mica la composició. Per a prevenir malalties pues, relacionades amb la dieta, l'obesitat, la diabetes, altres malalties cardiovasculars i altres malalties cròniques. Una altra raó és per entendre millor la composició dels aliments. ¿Vale? Lo que jo dic sempre, si sabem el que mengem, pues, és tot molt més senzill. I fomentar aquests hàbits alimentaris de dir, vale, trio una mica conscientment el que estic menjant. I per últim, pues, comparar fàcilment els aliments. Com hem dit a Espanya i a Europa, les taules nutricionals estan en base a 100 grams i això ens permet comparar entre diferents ingredients.
1: I fer més mates de lo habitual.
0: Exacte. Si no t'agraden les mates, això es tira enrere. Però bueno, és fàcil per comparar. I l'etiquetatge nutricional és obligatori des del 13 de desembre de 2016.
2: Sol!
0: Que sembla,
2: sembla molt recent.
0: Molt recent.
1: Bastant.
0: També penseu que sí que era obligatori etiquetar coses i hi havia, o sigui, el fet d'etiquetar els aliments no és tan recent, però el fet d'indicar-ho de la manera que ho indiquem avui en dia és des del 2016. Com va entrar el 1169 de 2011, que diu com ha d'anar l'etiquetat nutricional, va entrar en vigor el 2016. Què va passar el 2016? Que jo vaig començar a treballar.
1: Bum!
0: No podia triar un altre any millor.
1: Claro.
0: I què passa? Que jo treballava en una empresa que la majoria d'etiquetes ja portaven la informació nutricional, però, per exemple, anteriorment amb aquesta normativa, en lloc d'indicar-se la sal, s'indicava el sodi. En lloc d'indicar els greixos, només se ficaven els saturats. O, més que els saturats, s'indicaven els greixos trans, que ara, avui en dia, no és obligatori indicar-los, perquè lo important és indicar els saturats.
2: Jo al cap tinc que, normalment, quan veus l'etiqueta, posa grasses, tants grams, de les quals saturades, tants altres grams.
1: Oh, ben vist, pues, ben vist.
0: Aquesta frase està regulada. Ha d'estar així a totes les etiquetes.
1: Uau!
0: Sempre, i ara més, amb aquest ordre. Primer, les calories, greixos, dels quals saturats, després hidrats de carboni, dels quals sucres, La fibra, que és opcional, perquè hi ha aliments que no tenen fibra i no cal indicar-ho. Proteïnes i sal. Sempre en aquest ordre. I ha d'estar amb l'idioma que entengui la gent del país. Això és molt important. Bueno, pues, clar, jo vaig començar a treballar i una de les primeres tasques que em va tocar va ser adaptar totes les etiquetes a la normativa nova.
1: Madre mía, quina finyada.
0: I clar, hi ha empreses que tenen moltes etiquetes i aquesta en concret tenia una etiqueta per a cada client i per a cada producte.
1: Uf.
2: Déu meu.
0: Bueno, vaig passar moltes hores a l'ordinador pues, transformant les etiquetes.
2: Clar, o sigui, del mateix producte tenies que fer diverses etiquetes perquè una era per cada client.
0: Clar, bueno, una feinada de por. Però bueno, la taula nutricional sempre te dona una referència per saber una mica què tria. És molt difícil de calcular aquesta taula nutricional. Per què? Perquè depenen molt de la natura. Tu, segons com conreis una poma, si ha estat més rato al sol, menys rato al sol, tindrà més sucres, menys sucres. I llavors tots aquests aliments costa molt de ficar un etiquetat nutricional. Però què passa? Que si els utilitzes com a ingredient, l'aliment composat de diversos ingredients ha de portar taula nutricional. I l'ingredient aquest, doncs, per exemple la poma, pot variar, poma o carn, pot variar molt.
1: Clar, la poma en una pizza, o la carn també en una pizza, llavors ja varia, no entenc?
0: Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Però bueno, sempre la taula nutricional pues, és llavors una estimació, un percentatge o un, com se diu, una mitja. Uh-huh. Se fa una mitja de diversos càlculs.
2: Bueno, Laura, tu què n'estàs opinant de veure això del món dels aliments des de dins? Et sembla interessant?
1: A més, sí. Tot el que explica el nostre tecnòleg és interessant de saber.
2: Bueno, pues per continuar amb coses interessants, ara procedim a...
3: La...

0: cada capítol tenim una pregunta pels oients, donant la resposta al final del podcast i a les xarxes socials on ens podeu trobar fent reels i, sobretot, molts challenges. A Instagram i TikTok com @alertaalimentaria amb dues as i a X com @aalimentariapod.
1: I la pregunta d'avui és... Quin d'aquests ingredients és bon substitut per donar gust a formatge sense afegir formatge?
2: Vinga, va, avui estem de substituts. Les possibles solucions són A, el plàtan madur, vale, que té un gust així molt peculiar, B, un iogurt làctic, el substitueix amb un làctic, o C, el llevat nutricional, que és el llevat que queda després de fer cervesa.
0: Estic entre el plàtan i el iogurt.
3: Doncs jo diré el llevat.
4: Per portar la contrària.
0: Sí, eh? Ai.
4: Com us agrada, eh? Com us agrada.
0: Ho gaudeix, ho gaudeix.
2: Bueno, abans d'acabar l'episodi, pues, sabrem la resposta.
0: Ui, ja tinc ganes de saber-ho.
2: Tornant una mica a la taula nutricional, creieu que és obligatòria?
1: Bueno, sí, vull dir, jo entenc que en productes tipus una poma, una fruita que no porta ingredients com a tal, que simplement porta la seva composició...
0: Com a ingredient no, sol, no.
1: Exacte, vull dir, perquè no és un ingredient, és un producte com a tal.
0: Un producte, exacte.
1: Però a la que li estàs afegint ja ingredients afegits, sí, valga-se la redundància... llavors sí, jo entenc que sí.
2: Bueno, creieu que sí i heu ficat uns casos de que no cal. Pues teniu raó, teniu raó. Esteu en lo cert. Segons el reglament 1169, que l'hem sentit ja moltes vegades...
0: Tatuatel, tatuatel!
2: això diuen els oients. Hi ha certs casos que no és obligatori, ¿vale? Aquests casos són productes no envasats, és a dir, aliments que te serveixen pues, a granel, perquè no els hi cal etiqueta.
0: És veritat!
2: Val? Productes envasats a petició del consumidor, si tu vas a la carnisseria i demanes 800 grams de pernil llescat.
0: Pernil o els peixos...
2: Correcte. Després, aliments amb envasos molt petits, si la mida de l'envàs és menys de 25 centímetres quadrats...
0: Les espècies?
2: Les espècies van a part, però els xiclets, per exemple, o un caramel, els de les cabalgates i les rues.
0: Vale, vale. Anda.
2: Aliments artesanals, que te'ls venen directament pues, els fabricants.
0: Els forns de pa...
2: Per exemple, tot i que els forns de pa moltes vegades te'l fiquen a la bossa i a la informació nutricional.
0: Bueno, pues la pastisseria, per
2: sí,
0: exemple.
2: Sí, correcte, una pastisseria. Productes no transformats, les fruites, les verdures, etcètera, etcètera. Productes transformats que sols són un ingredient, per exemple, la mel, les espècies, les herbes, que deia la Laura.
0: Vale.
2: Clar, sol té un ingredient, no cal la taula nutricional.
0: Vale.
2: Si tu compres, per exemple, un pollastre, és un sol ingredient, no cal taula nutricional. I les begudes alcohòliques, que tenen més d'un 1,2% d'alcohol, no li fa falta taula nutricional.
0: Posa un exemple, per exemple, més d'un 1,2...
2: Un vodka.
0: Un
2: whisky...
1: Una cervesa.
2: Sí, la cervesa també pot bastant, però crec que la cervesa sí que li piquen.
0: I quina llavors, quina pot ser una menys, no sé...
1: Algun licor, tipus licor de préssec...
0: Sí?
2: No, me sembla que també té
1: més. Sí.
0: Va, és igual. Eso. Generalment, les begudes alcohòliques més comunes que coneixeu no tenen per què tenir una taula nutricional. Punt.
2: Correcte. Vale, i per últim, altres aliments amb informació nutricional que no es rellevan. Per exemple, la sal, alguns edulcorants, que no porten calories, el vinagre o la gelatina.
0: Home, lo de la sal vols dir que no és obligatori?
2: No, perquè és 100% sal.
0: Perdó.
2: Clar.
1: No, ha de ser un cas com la mel.
0: Vale.
1: Tot el producte és mel.
2: Sí, però la Laura jo crec que se referia a ficar la sal a dintre de la taula nutricional.
0: Sí, vale. M'he liat.
2: Ara us fico un joc, no mireu i dieu si ha de portar taula nutricional o no.
0: Vale? Juguem. M'encanta.
2: Primer, una pizza.
0: Sí.
2: Segon, l'aigua.
1: No.
2: L'aigua amb gas.
0: No.
2: L'orenga.
1: No.
2: Un substitut de sal.
1: Però clar, el substitut posat a dins un producte o el substitut com a tal?
2: Com a tal.
0: No.
1: Sí.
2: No. Molt bé, Laura. Vinga, va. Una poma venuda a granel.
1: No.
2: Una poma ja tallada al súper. Envasada.
1: No.
2: Bé. Una poma tallada, envasada, amb àcid cítric, sucre i altres conservants.
1: Sí.
2: L'extracte de cafè.
0: No.
2: Era?
1: Jo crec que no.
2: No. Una infusió.
0: No.
1: No.
2: No. Un vi fermentat.
0: Sí.
1: No sé què dir-te,
0: No, perdó.
1: Jo crec que no.
0: No,
2: no, no t'ha de portar.
0: No, no, és que estic imaginant més productes, saps que moltes vegades allò que t'empanes i els llegeixes perquè t'adorreixes a taula o alguna cosa, pues, estic intentant visualitzar i no, els vins no tenen taula nutricional.
2: Un suc.
1: Sí.
0: Sí.
2: Sí.
1: Bueno, suposo que depèn, perquè si és un suc d'aquestos que hi ha en alguns súpers, que és suc de taronja recent exprimit... Ah,
0: exacte, recent exprimit.
2: Ah, no, aquestos no,
0: aquestos
2: clar.
0: No, però els sucs de bric que coneixem, embotellats ja, exacte, sí.
2: Correcte, tota la raó.
0: Bien, ben vist, ben vist.
2: Un aroma, quan afegim aromes als pastissos i coses així?
0: No.
2: No.
1: No, perquè és un pot molt petit.
2: Exacte.
0: Ah,
2: exacte,
0: molt bé. Bé.
2: El llevat. Que hem dit a la pregunta alimentària, el llevat
1: no.
2: Nutricional?
1: No.
2: No. I penseu que moltes vegades també van pastilletes molt petites o deshidratat.
0: Mm-hmm.
2: Vinga, va, la gelatina?
0: No.
1: No.
2: Hem dit que no.
0: Ah,
2: ja us dono jo quatre més que no són per envasar, que no porten taula nutricional, que serien els enzims alimentaris, coadjuvant i altres compostos, per exemple, per espessir la mermelada.
0: Bueno, bueno, ho hem fet prou bé,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, heu esteu a tope.
0: Et diria que aquest cop t'he guanyat jo, eh?
1: Bueno.
0: M'has donat pixit.
1: Una mosca no fa estiu.
2: Ui, ui, ui, ui.
0: Vale, vale.
2: Aquí hi haurà guerra. Bueno, és important tenir en compte que tot i que aquests ingredients poden estar exempts de la taula nutricional, encara poden estar subjectes a altres requisits d'etiquetat, segons la norma 1169 i altres legislacions nacionals. Vale, bueno, hem parlat molt de la taula nutricional, però no sempre ha sigut així. Hem dit que ha anat canviant, ha anat evolucionant.
0: Uh-huh.
2: Avui en dia les tendències són molt dispars. Estem una mica bojos amb informació i amb bombardejos. Què creieu que és el Nutri-Score?
0: Ara sí, és el que t'he dit al principi.
1: Jo l'he vist.
0: l'he visualitzat.
1: Sí, és la pegatineta aquesta amb les lletres, colors...
0: A davant del producte, normalment, i que correspon de la A a la E i amb diferents colors.
2: Vale, vale, vale, vale. Esteu informats, esteu al dia. M'agrada.
0: Bé, és que les coses visuals, a mi...
2: Se'ls queden.
0: Sí, a mi sí.
2: Vale, el Nutri-Score és un sistema de classificació, com molt bé heu dit, de la classificació nutricional, que es basa en un algoritme que assigna una puntuació a cada aliment. Des d'una A, que es consideraria més saludable, fins una E, que es consideraria menys saludable. Heu dit que ho heu vist als aliments. Ho heu vist a tots els aliments?
0: No.
1: No, a tots no. Però, no. Per exemple, una bossa de patates fregides, jo l'he vist.
0: Sí, patates fregides, cereals...
1: Alguna beguda, poder?
0: No ho sé, eh?
1: Tipo alguna beguda gaseosa...
0: Això no et sabria dir.
1: Refrescos...
0: Diria que no, eh? Refrescos diria que no.
2: Vale, no l'heu vist a tot arreu perquè no és obligatori.
0: Vale,
2: el Nutri-Score és opcional i és una mesura que van impulsar els francesos per a que la gent pogués triar d'una manera més fàcil els aliments que consumien. Tot i que és una eina per ajudar els consumidors a prendre decisions informades, jo tinc crítiques i raons en contra del Nutri-Score.
0: Vinga, va, l'Eloi revolucionari!
2: Us dono les raons, vale?
0: A veure, explica.
2: No són raons així boges, no li tinc mania al Nutri-Score, o sí, però jo crec que tinc les meves raons basades en ciència per estar en contra. Per una banda, té poca discriminació entre els tipus d'aliments, i això pot resultar en situacions on aliments que són molt salats, o amb molts additius, o amb molts edulcorants, doncs poden rebre una puntuació similar a aliments més saludables, com per exemple un oli o un formatge. Nosaltres pensem en un formatge i tot i que sí que és alt en greixos o en sal, un tall de formatge doncs, tampoc fa mal. I dintre d'una dieta variada doncs, pot ser una bona aportació de proteïnes o d'alguns minerals. Què passa? Que si tu comparaves un formatge amb la Coca-Cola Zero rep més bona puntuació que el formatge.
0: Al·lucina!
2: I clar, per què? Perquè no... O sigui, l'algoritme aquest el que basa és, mire, quants sucres té, quanta proteïna té. Proteïna sume, sucres reste. Fibra sume, greixos reste.
0: Mare de...
2: Claro, la beguda refrescant aquesta zero no aporta res. No té sucres, no té fibra, per lo tant quedava molt estàndard. Una puntuació molt estàndard.
0: Uh-huh.
2: I en canvi, per una altra banda, el formatge té molta sal, té molt greix... baixava. Per lo tant, els aliments amb additius i amb aquests aliments que estem comentant no tenen res de dolent, però la gent fa que no es miri tant l'etiqueta i no són tan conscients dels ingredients, només miren si té una A i per lo tant és bo.
0: L'etiqueta. Doneu-li la volta al producte
1: s'ha
0: que no costa res.
1: Ah,
0: exacte, és molt més important que la cara bonica del davant. Sempre hi ha la cara bé.
2: Exacte.
1: Però així podríem dir que el Nutri-Score és una enganyifa?
2: Bueno, pot portar lloc a confusió. A veure, enganyar no enganya.
0: Confon el consumidor.
2: Però pot confondre. Per una altra banda, no considera la densitat nutricional, vale? Que ho havíem parlat en un altre episodi. La densitat nutricional és tot el que acompanya. Moltes vegades tu veus una A, però no veus que, per exemple, el gerds, que seria un aliment molt bo, té molts antioxidants, o els nabius. I llavors un aliment que pot portar antioxidants pot quedar com a pitjor puntuació que un altre aliment que no. És a dir, la quantitat de nutrients essencials que conté en relació a les seves calories queda una mica dissimulat per aquesta lletra, saps? Tu veus la lletra i només compraré coses que tinguin més d'una B.
1: Per lo que has dit, jo puc entendre que al gerds o als nabius li pot donar més dolent, més mala puntuació pel fet de que porta sucre.
2: A veure, els aliments naturals directament que són ja de la natura normalment tenen molt bona puntuació. No seria bon exemple perquè els gerds i els nabius segurament tindrien molt bona puntuació. Però, per exemple, un iogurt pot tenir molt mala puntuació i un iogurt dintre d'una dieta saludable jo crec que no fa mal.
0: Però que sobretot hi digui iogurt a l'envàs, eh?
2: Exacte, exacte.
0: Jo des que m'ho vas explicar, que vamos, que ho aplico.
2: Ara ho mires, eh? Més cosetes. La potencial estigmatització d'alguns aliments. Clar, la gent li pot agafar mania amb alguns aliments per la puntuació del Nutri-Score. Vale?
0: Cert.
2: I de mateixa manera agafar mania a les empreses. Si tu, per exemple, com no estàs obligat a ficar el Nutri-Score, moltes empreses potser no el ficaran. I unes altres que sí...
0: Vale, vols dir que tiraran més cap a les que el posen i...
2: O al revés.
0: O al revés.
2: Perquè com no ho fique, pues sí està.
0: Vaya juego de guerra.
1: Bueno, sí, jo sí, ho estava sí. Entenent també, tipo, com no ho posen, és que tenen algo molt dolent, però això no ho volen posar.
2: També pot ser. També pot
1: llavors
2: ser.
1: Comprem el que sí que ho posen.
2: Correcte.
0: O al revés, que potser no els hi fa falta perquè és prou bo.
2: Bueno, clar, veus, ja porta lloc a confusió. I tot el que porti lloc a confusió a mi no m'acaba de convèncer.
1: Tot depèn dels ulls que ho mirin.
2: Exacte. Llavors, això també ens porta a la variació de la implementació. Com no és obligatori i hi ha diferents versions a més, clar, no està estandarditzat. I els criteris, que són una mica lleugerament diferents per assignar les puntuacions, porten a discrepàncies. I tot això pot portar confusió i dificultar la comparació. Per últim, vull recordar que a pesar d'aquestes crítiques, el Nutri-Score encara és una eina bastant popular a molts països i supermercats. Tot i això, és important tenir en compte les limitacions i considerar altres fonts d'informació, vale? Com per exemple la taula nutricional.
0: Tot això parlem a nivell d'Europa.
2: Correcte, sí. El Nutri-Score no és tota Europa, no és com el 1169, que sí que és obligatori i està regulat. És una proposta del govern francès amb altres països que ha anat creixent popularitat i ara mateix l'està perdent una mica. Altres parts del món utilitzen altres eines similars, com per exemple un semàfor amb indicacions contra més vermell, més dolent. O, per exemple, a Austràlia utilitzen una puntuació amb estrelles.
0: Ah, que bo, mira, aquí en el nostre guió, l'Eloi ens ha posat un exemple de diverses etiquetes de diferents llocs i mira, veus, Austràlia aquí dalt, amb les estrelletes de color blau i tal, estan... Oh, que guai!
2: Correcte. Després, per exemple, altres països, com Mèxic, fiquen, si hi ha un excés de greix, fiquen exceso de grasses. És una altra manera d'informar.
0: Són uns hexàgons de color blanc i negre que ressalten, pues, això, el que diu.
1: L'excés del que sigui.
2: Aquesta imatge la penjarem a les xarxes perquè la gent pugui veure-la.
0: Vale.
1: Clar, o sigui, jo entenc que això cara al consumidor de peu, diguem, és molt més visual que donar-li la volta al producte i mirar l'etiqueta.
2: Correcte, el que passa és que jo crec que s'han de subsanar una mica aquestes discrepàncies.
0: Home, a veure, aquest que hi diu els excessos, jo trobo millor que el Nutri-Score, per exemple.
2: Per exemple, sí.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, perquè ja te diu clar i català el que hi ha.
2: Claro. Després, per exemple, a països del nord, no sé si és Finlàndia, me sembla, per exemple, o Dinamarca, Dinamarca segur, utilitzen aquesta clau, aquest pany de porta, que si està de color verd vol dir que és més saludable, si està de color negre vol dir que no és tan bo per la salut.
1: És un pany perquè si és saludable, cap endins.
2: Exacte. Bàsicament, aquest el vaig descobrir fa no gaire, perquè està dissenyant una etiqueta per a Dinamarca, i bueno, em demanaven això i vaig dir, epa, mai l'informava de ficar-lo perquè no sé el que és.
0: Clar, clar. Hola. Déu-n'hi-do, quina mà de varietats i... Ostres.
2: Sí, sí. La veritat és que és bastant interessant. Jo crec que això és una cosa que no sabem tant.
0: Visual i divertit, també t'ho he de dir.
2: Sí, és divertit.
0: Volem recordar als oients que ens poden enviar les preguntes que tingueu a l'Instagram i a TikTok com @alertaalimentaria2es i a X amb el nom de @aalimentariapod perquè les solucionarem aquí...
3: Al consultori!
1: Consulta-ho. Per a què serveix la base còncava de les ampolles de vi?
2: Pues encara que no ho sembli, té una funció. Aquí no hi ha res que es deixi sense funció. En primer lloc, pues dona estabilitat a l'ampolla. Quan la col·loques en una superfície plana, evita que es tombi fàcilment. A més, ajuda a atrapar els sediments que poden desenvolupar-se al vi amb el temps, aquest pozo que es queda al final, permetent que quedi al fons de l'ampolla i no es barregi amb el líquid quan es serveix. En el cas del vi amb gas, també ajuda a distribuir uniformement la pressió, perquè el gas genera una pressió dintre de l'ampolla, que és la que fa que surti el tap disparat,
4: que fa una mica de susto,
2: assegurant una millor qualitat d'aquest vi. I finalment, la base còncava pot ser estèticament atractiva i dona una aparença pues, elegant i distintiva a l'ampolla.
0: Sempre hi ha un aspecte de que t'entri pels ulls.
2: Exacte, sempre, sempre. Com a curiositat, el fet de que les ampolles fossin transparents, es veu que hi havia un governador rus o un zar, un d'aquestos, que tenia por que li fiquessin una bomba o un explosiu sota de la base còncava del vi.
0: Oh!
2: I gràcies a això la botella és més transparentosa.
0: Que fuerte. No diguis que era per la llum.
2: No, per la llum és perquè el color, que no sigui transparent del tot. El color és per a que no afecti la llum i per això té aquest color verdós, la botella.
0: Ah, val.
2: Que passa també amb el Sonis, per exemple.
0: Mm, és veritat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Anem a per la consulta 2. Tinc un mega dubte. La gent que pinta els ous en permanent s'arrisca que els dissolvents traspassin la closca? Cada cop que ho veig, els vull cridar. Gràcies. M'encanta aquesta.
2: Aquesta és molt bona. No sé si cal cridar, però bueno, depèn del rotulador. Si bé és cert que hi ha algunes tintes i dissolvents que es poden fer malbé la closca de l'ou, afavorint l'entrada de productes químics, altres contaminants i microorganismes, hi ha tintes especials per aliments.
0: Alimentaris, exacte.
2: A casa, l'ideal és utilitzar un llapis de punta suau si el que volem és marcar els ous. Per exemple, afegir-li pues, el dia que els has comprat o...
0: Bueno, a mi em recorden els ous de Pasqua, que és el que els pinte.
2: Exacte. Per exemple, els ous de Pasqua, si el que volem és pintar-los i menjar-nos-els després, perquè hi ha gent que els vol aprofitar, el millor que podem fer és afegir colorant alimentari a l'aigua de cocció o bullir-los amb aliments que pintin, per exemple, amb remolatxa o espinacs.
1: Con
2: lombarda, per un color més violeta. Si volem pintar rotulador i pintures sí o sí, el millor és buidar-los primer, fem un foradet a dalt i a baix perquè no tingui el buit, el vacío, i ho buidem amb un got i després pintem la closca.
0: O sigui, fent-li forat a dalt i a baix de l'ou, surt lo de dins?
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: També no ho he provat mai.
2: Segurament hauràs de batre una mica en l'interior.
0: Ah, anava a dir, perquè la clara, vale, però la llema...
2: Sí, sí, també sortirà.
0: Que fuerte.
1: Jo sempre ho he... O sigui, jo he vist algun vídeo d'això de que buiden els ous, però sempre ho he vist bufant.
2: Ah, també és una bona opció.
1: Però penseu que sí.
2: Exacte, exacte. Bufar l'ou, ens estem apropant, fem-te a la boca, bàsicament.
0: Ai,
1: que bona.
0: Ai, ger. Per Déu. Això dels ous és delicat, eh?
2: Al tanto.
0: Vosaltres heu pintat mai ous per Pasqua?
2: Sí.
1: Algun cop de petit, sí.
2: Al col·legi...
0: Jo no.
2: I fins i tot a casa. Jo a casa meva sí que feia moltes activitats d'aquestes estranyes.
0: Que guai. Bueno, estranyes tampoc, bueno, home.
2: Per la cultura que teníem aquí.
0: Ah, bueno, clar,
2: aquí,
0: sí, és veritat.
2: No és comú. No és
0: sí.
2: Tan comú.
0: És veritat, és veritat. Molt interessants, les preguntes d'avui. M'han agradat, la veritat.
2: Sí, a més aquesta està graciosa. Ets l'han formulat... Bueno, conclusió que no ha de cridar la gent, no?
0: No, crida no, però sempre està bé pues, assessorar i dir-los i veure el que esteu pintant és reglamentari en el sentit de... Són químics que es poden menjar, tal...
2: Exacte,
0: o sigui, no podeu agafar un rotulador o permanent d'aquestos del col·le... dels de pintar de paper, no.
2: D'aquestos que es nifen una mica, no?
0: Sí. Exacte.
1: I sobretot s'ha de vigilar amb lo d'apropar-se ous a la boca.
2: Depèn de quins ous.
0: Sort que no fem vídeo d'això, perquè m'acaba de quedar una cara...
2: Sí, sí, totalment.
0: Que després diuen que la perversa sóc jo.
1: A veure, jo estic parlant de buidar un ou, fent-li dels foradets i bufar.
0: A veure, no és igual, deixem-ho ahí.
2: Donem resposta a la pregunta, què us sembla?
0: Sí, ai, sí, a veure.
1: Vinga, som-hi.
0: Que era, espera. Ah, sí, la pregunta és... Quin d'aquests ingredients és bon substitut per donar gust a formatge sense afegir formatge?
2: I les solucions eren... Un plàtan madur, un iogurt o un llevat nutricional.
0: I la resposta correcta és...
2: La C! El llevat nutricional!
0: Però com pot ser?
2: Mira, el llevat...
0: Les coses més rares.
2: Sí, no? El llevat de cervesa inactivat té un sabor similar al formatge per diversos motius. ¿Vale? En primer lloc, té àcid glutàmic, un aminoàcid que està present en el formatge i en el llevat. i per lo tant ens recorda aquest gust umami que vam dir també en els sabors.
0: Umami.
2: Que és molt característic del formatge. Umami. A més, el llevat nutricional es cultiva en un medi ric en nutrients, que pot incloure diverses sals minerals com zinc, calci, magnesi, i dona un perfil de sabor que recorda el formatge. A més, durant el procés de producció, passa per un procés de fermentació i els components aromàtics que genera són similars als del formatge. Vale? I per això, tot això ens recorda el formatge. Tot i això, dir que el plàtan madur es pot utilitzar com a substitut del formatge, tot i que no donarà el sabor, sol donarà la textura.
0: Exacte.
2: I el iogurt el mateix, val?
0: Vale.
2: Tot i que a ser làctic també recordarà una mica més.
0: Sí.
2: Però si volem gust de formatge, el
0: llevat nutricional,
2: nutricional és el que et donarà un sabor més similar. Bueno, quina pregunta tenim, va?
1: Bueno, com ja és habitual, tenim una pregunta per tots vosaltres. Us mireu molt la informació nutricional?
0: La informació nutricional, parlem de la graella del darrere.
2: Bueno, tot.
0: O en general.
2: Tot en general.
0: Ah, el Nutri-Score... la graella del darrere, el Nutri-Score, en general. Vale,
2: exacte.
0: Vale, vale.
2: Indicacions saludables, aquestes de...
0: Home, jo sí. Jo sobretot pel tema dels sucres.
2: Al final és el que anem a mirar sempre una mica. Mirem calories, sucres, greixos, és el...
0: Va, les calories jo ja passo.
2: I la gent gran potser el que mira més és sal, perquè si hi ha hipertensió
0: no
2: i tot aquest tema...
0: vale.
2: Bueno, és un tema bastant extens, ja veieu que dona molt de sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Si la gent ho demanés, doncs podríem fer un altre episodi o un apartat especial per llegir millor la taula nutricional.
0: Home, més concret, més al detall, més cada... Uf, Déu-n'hi-do, eh?
2: Pot estar curiós de dir...
0: Aprendríem a llegir molt millor.
2: Correcte, com interpretar-la. Bueno, estigueu atents a les xarxes socials i...
0: Alerta!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya liderarà aquest estiu la creació d'ocupació a Espanya, Climent Sabater.
2: El pronòstic per als mesos de juny, juliol i agost és de 237.000 nous contractes a Catalunya, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes i que suposa un augment del 14% respecte a l'estiu passat. El sector serveis concentrarà el 60% de la contractació, llocs de feina en la seva majoria relacionats amb la temporada turística, que s'espera molt bona, i també perfils vinculats a la indústria i la logística a la província de Barcelona, com detalla la directora de serveis d'ADECO a Catalunya, Míriam Torroba.
3: Sobretot, els que tindran més oportunitats seran els operaris i les operàries industrials, el personal de magatzem, preparadors de comandes, carretoners, repartidors i tot allò vinculat a la logística i a la darrera milla, i evidentment no pot ser una altra manera el turisme, tots els cambrers, personal de cuina i de neteja, especialment a les zones de costa.
2: A banda de turisme i logística, l'agrícola serà un altre sector que crearà ocupació a Tarragona i Lleida, una ocupació però amb un alt índex d'estacionalitat, ja que el 40% dels contractes seran fixos discontinus.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
1: Posem-hi una mica de música.

0: com vas tenir equipat?
1: És com si improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
0: Què vols dir amb improvisada?
1: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
0: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
1: No.
2: Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
1: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme i he vingut a aquest dinar per ella.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y, bueno, y me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida. M'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys, eh?
15: Jo, doncs, també ha sigut una part molt important, perquè el moment que vaig començar a sentir, doncs, tenia a casa una persona molt malalta, i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, doncs mira, a mi doncs, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, el que vaig començar, va ser raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. Ah, he rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi, l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, I que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
2: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
3: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
4: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
5: A veure, em va servir per molt, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dir-se, és que no sé què dir-se.
6: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I mira que he vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no? No sé, una cosa molt especial, no sé.
7: Vaig trobar uns locutors que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-los. Això no havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio perquè està desperta i una cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
8: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors tan macos que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
9: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
23: Sentim la comunicació local.

0: informació, música, entreteniment.
1: Que bo!
2: Per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web amicsdelagentgran.org o trucant al 932 076 773.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa sí.
4: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
5: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
6: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
7: Aquí sensacions, i els fantasmes els que...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 86.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
0: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
4: I tant.
5: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
4: I tant.
6: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
4: I tant.
5: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs res, xarxes socials amunt i avall.
4: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
4: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
4: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.
13: Ràdio Vila-Sacra.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: El corb i la serp. Un corb feia el seu niu en una roca. I tots els anys, una gran serp se li menjava els fills. El corb tenia molt gran ira d'aquella serp que els seus fills li menjava. I no es gosava combatre amb la serp, perquè no era tan poderós que la pogués vèncer per força d'armes. Aquell corb va determinar ajudar-se de la manya contra la serp, ja que la força li faltava. Es va esdevenir un jorn que la filla del rei jugava amb les seves donzelles en un jardí i havia posat la seva diadema d'or i d'argent amb pedres precioses a la branca d'un arbre. El corb va prendre aquella diadema i va volar per l'aire llargament, fins que molts homes van seguir el corb per veure a on posaria la diadema que la filla del rei molt estimava. El corb va posar la garlanda en aquell lloc on estava la serp, i els homes que van venir a prendre la diadema van veure la serp i la van matar. Rondalla de Ramon Llull.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
4: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va gestionar més de 6.500 incidents derivats d'atacs informàtics l'any passat, el doble que l'any anterior. La majoria d'aquests ciberatacs ha tingut un impacte baix relacionat amb fuites de credencials o accessos il·legals a comptes personals o corporatius. Els sectors més afectats han estat l'universitari, que n'ha patit gairebé 3.000, i el sanitari, que han arribat a més de 2.100 ciberincidents. La directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, atribueix bona part d'aquests atacs a possibles errors humans.
2: Hi ha dades que diuen fins al 80% dels incidents que es donen a nivell de ciberseguretat són provocats per error humà, no? I això passa perquè els nostres usuaris i usuàries estiguin capacitats i que tinguin la maduresa digital pròpia per poder no caure en aquest tipus d'incidència.
1: La intel·ligència artificial també és un factor a tenir en compte. Tot i que es considera que les ciberestafes s'han tornat més efectives, el que més preocupa són els sistemes d'IA capaços de trobar errors en un temps molt reduït.
2: Una de les irrupcions de la intel·ligència artificial en el món de la ciberseguretat és que s'estan desenvolupant models que tenen la capacitat de descobrir vulnerabilitats, de descobrir forats en els sistemes a una velocitat que mai s'havia pogut donar, no? Estem parlant de coses, no?, que abans un expert en ciberseguretat tardava dies, tardava hores, a coses, no?, a models d'IA que són capaços de descobrir forats en qüestions de minuts.
1: La Generalitat ha començat a invertir 18 milions d'euros per executar 27 accions destinades a millorar la protecció digital de les institucions. S'incrementarà la protecció a l'àmbit sanitari, s'impulsarà el talent del sector i hi haurà suport a les pimes de tecnologia per implementar l'esquema de seguretat nacional.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Com està el pati?
4: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: En el 107 de la FM.
2: Mal de cap, tos, febre, dolor muscular.
3: Avui una mica de tot.
2: Tenim la millor recepta. Vagi al seu centre d'atenció primària.
3: Gràcies pel consell, però avui diumenge està tancat.
2: N'està segur? Molts centres obren el cap de setmana i també de nit.
3: El meu centre d'atenció primària tanca els diumenges.
2: El meu no tanca. Potser està a prop de casa seva.
3: O potser no.
2: Però segur que en té un d'obert a prop. Segur. Truqui al telèfon de Sanitat Respon i li diran quin. Informa't al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 51.
4: I parlem ara de música.
5: Hi ha temes que no necessiten res més que les primeres notes com a carta de presentació. I aquest és un d'ells. Segurament és el tema més conegut de Chuck Berry, però no l'únic que aquest músic de Missouri va dedicar a Johnny B. Goode. I és que, al llarg de la seva vida, Berry va escriure una dotzena de cançons inspirades en aquest personatge fictici. Un noi que mai va aprendre ni a llegir ni a escriure, però que era tot un crac tocant la guitarra.

Però d'on surt aquest Johnny Bigut que ha immortalitzat aquest mític guitarrista? Per resseguir-ne la història, ens hem de traslladar a la nit de Cap d'Any de 1952. Chuck Berry tenia 26 anys i en feia un parell que actuava en solitari en alguns bars versionant temes d'altres artistes. Eren temps on els concerts en directe eren un bon reclam pels locals nocturns i diverses formacions de jazz i blues començaven a fer-se un nom en el circuit de clubs musicals. Un d'ells era la banda que liderava Johnny Johnson, un trio que triomfava a Illinois i als estats veïns. Gràcies a la seva popularitat, tenien l'agenda plena, però a finals de desembre es van quedar sense saxofonista per a l'actuació amb què havien d'acomiadar l'any. Buscant algú que pogués substituir-lo, Johnson va aprofitar per fer un gir d'estil al grup i va decidir donar una oportunitat a Chuck Berry i la seva guitarra. El concert va anar molt bé i a poc a poc les col·laboracions entre tots dos van anar intensificant-se, fins que al final el guitarrista va acabar

posant-se al capdavant de la banda. Durant aquell període, Chuck Berry i Johnny Johnson van començar a compondre plegats alguns temes del que més endavant es batejaria com rock and roll. El pianista tenia alguns problemes amb l'alcohol i expliquen que Berry, per incitar-lo a espaiar els glops entre cançó i cançó, solia fer-li un toc d'atenció per a que fes bondat dient-li «Johnny, be good». La frase es va convertir en un element de complicitat entre tots dos i el 1959 finalment va acabar batejant el protagonista del que seria el primer gran èxit de Chuck Berry, «Johnny, be good». Però tot i que per escriure el tema es va inspirar en Johnny Johnson, Berry va reconèixer que la lletra hi va incloure també algunes referències autobiogràfiques. I és que, a més de suggerir amb el nom del personatge que el músic de la cançó és bo tocant la guitarra, es produeix la circumstància que Chuck Berry va néixer a l'Avinguda Good, de la ciutat de Sant Lluís. La lletra parla d'un jove que vol convertir-se en una estrella dels escenaris. Inicialment, citava un colored boy, però perquè el tema pogués entrar a les ràdios americanes, va canviar-lo per un country boy. En qualsevol cas, totes dues expressions s'adirien a la seva persona, ja que Berry era un noi de color nascut al camp. Pel que fa a la música, va agafar com a referència l'obertura d'un tema de 1946 de Louis Jordan, un tema titulat Ain't That Just Like a Woman. Des del moment del seu llançament, Johnny B. Goode va ser tot un èxit a les llistes americanes i s'ha mantingut al llarg del temps com una de les cançons clau de la història de la música del segle XX. Ha estat inclosa al Saló de la Fama del Rock i en el concert d'inauguració de la seva seu, el 1995, Berry la va interpretar acompanyat de Bruce Springsteen i la E Street Band en una actuació on el guitarrista va demostrar estar totalment en forma als seus 70 anys. La cançó ha estat versionada en nombroses ocasions i s'ha inclòs també en diferents sèries de televisió i pel·lícules. La més icònica segurament és la seva aparició el 1985 a Back to the Future. En una escena molt recordada, Marty McFly, el personatge que interpreta Michael J. Fox, la toca al Ball de l'Encantament sota el mar. La seqüència està ambientada al novembre de 1955, 4 anys abans que es compongués el tema. I en un moment de l'actuació, un dels membres de la banda, anomenat Marvin Berry, truca al seu cosí Chuck per dir-li emocionat que acaba de trobar per a ell el so que feia temps que buscava. Chuck! Chuck! It's Marvin! Your cousin, Marvin Berry! You know that new sound you're looking for? Well, listen to this! D'aquesta manera, gràcies al cinema, Johnny B. Goode ha estat capaç no només de perdurar al llarg dels anys, sinó també d'alterar el transcurs cronològic del temps.

0: És l'hora del pati.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Porta el Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Mirá, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Porta el Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: Xèrica i Ballarica.
1: Sabies que la síndrome de la punta de la llengua és la causant que no recordis el nom de l'intèrpret d'aquella pel·lícula? Sovint no recordem el nom d'un actor o d'una actriu, el nom d'un llibre, el nom d'una ciutat. Ens ha passat a tots, totes i totis. I no us preocupeu, que no és Alzheimer. És la síndrome de la punta de la llengua. Els noms propis no solen tenir sinònims i a vegades al cervell li costa trobar els sons concrets per reproduir-los, ja que aquests noms no s'emmagatzemen a la memòria semàntica, sinó a la memòria auditiva.
2: Una sensació inigualable, t'ho notaran.
3: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
4: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: sabies que...
1: Xiaomi és força coneguda a nivell internacional pels seus telèfons mòbils intel·ligents, encara que, com ja sabem, també fabrica altres tipus de productes electrònics, alguns coneguts i altres no tants, com televisors, bolígrafs intel·ligents, patinets i fins i tot jaquetes intel·ligents amb calefacció. Fabricat amb col·laboració amb Beijing Xiaowake Washing Technology, arriba el nou bàtil intel·ligent que destaca pels seus elegants acabats i les seves interessants prestacions, destacant la possibilitat de ser controlat a través d'un smartphone, encara que també es pot controlar a través d'un panell disponible a la paret, i la possibilitat de tenir un sistema de calefacció per la tassa que ofereix 3 nivells de temperatura.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: ¿Cómo?
2: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
1: ¿Cómo?
3: Amb la col·laboració de BN Group.
4: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
5: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Keren Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murla, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
7: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac. Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat, fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A trenc d'alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
6: Esperem que us agradi.
8: Adeu!
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: No tothom gaudeix de la mateixa manera la revetlla de Sant Joan. Els petards es poden convertir en un malson per a alguns col·lectius. Per exemple, els infants amb trastorn de l'espectre autista o els animals de companyia. Laura Hurtado.
2: Les persones amb autisme, sobretot els infants, presenten una sensibilitat sensorial elevada. Per això, sons que per a algunes persones poden ser simplement molestos, per a ells poden resultar dolorosos i angoixants. Marta Ros és psicòloga al Centre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya.
3: Cada any hi ha molts infants que passen en la revetlla de Sant Joan tancats de casa, amb auriculars posats, plorant o amb molta por, mentre que la resta de la població ho segueix celebrant. I nosaltres considerem que no es tracta de prohibir aquest tipus de festivitats, sinó de trobar maneres i formes inclusives de poder conviure.
2: Alguns animals de companyia, com els gossos i els gats, també poden patir crisis nervioses pels forts sons dels petards. Ho explica la presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya.
4: La sensibilitat no depèn de cap raça, ni hi ha una raó per la qual siguin més sensibles. El tutor percep que el seu animal comença amb nerviosisme, que tremola, n'hi ha que vocalitzen, burden. Els atacs de pànic poden arribar, ja dic, a ser tan espectaculars com que nosaltres hem tractat a les consultes animals que han travessat un vidre per voler sortir d'un balcó, per exemple.
2: Ara, una veïna recomana preparar els animals dies abans de la revetlla perquè se sentin més segurs.
4: Que busquin el que nosaltres diem el lloc segur, el lloc de la casa que més els agrada o que ells trien per com a lloc més tranquil. En alguns casos recomanem posar una miqueta de música, però això no podem fer-ho el mateix dia. Hem d'anar-ho fent ja uns dies abans perquè l'animal ja vagi reconeixent aquest lloc com un lloc tranquil.
2: Els espectacles de llum i focs artificials silenciosos o les zones lliures de soroll són algunes de les alternatives per a una revetlla més inclusiva.
0: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra. Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, jo he sentit l'Ave Maria, ja, moltes gràcies. Amb una versió que no l'havia sentit mai. Bé, mira, jo tocaré un tema que suposo que li farà molta gràcia a l'Angelina, a l'Àngela Solà, perquè és els seus temes i també és una mica meu. Mireu, esclar, a nosaltres els impostos, com és lògic, han anat pujant i ara sí que paguem bastant més. O sigui que per part d'impostos ells han pujat, lògicament, la cosa, però esclar, ells també tenen uns costos potser més elevats. Amb això no vull dir res. Però llavors jo pregunto, si manquen ajudes a les que tenien abans i ara no tenen, que és que una gran part dels diners que reben és d'ajudes més que d'impostos? Perquè, clar, les coses s'han apujat, ells les despeses que tenen les han de pagar, doncs, lògicament, més altes, sobretot les contribucions són caríssimes. Jo considero que és molt car. A més, com que va per barris, això doncs també és una mica de muntatge, que en part és lògic, però en part no, però bé, és igual, això és un altre tema. És clar, perquè sempre estem dient fulano fa això i aquí hi ha els nostres diners, ara hem fet això altre i aquí hi ha els nostres diners, però per el que veig els nostres diners els van rebent i amb més quantitat. Val, ja està dit, adeu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: hi ha una màgia que no té truc.
1: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
2: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
3: Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
4: Perquè quan parles, fas màgia.
5: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Papa dins de la valentona, baixar l'Empordà, robar una minyona. Ai, robar una minyona. Quan són allà, les portes són closes, tot hostant, hostant, les portes se n'obren. Ai, les portes se n'obren. Tot hostant, hostant, les portes se n'obren. Gilen, quan és la sola que es pentinava, ai, és la que es pentinava. Les pinxetes d'or, les cartidors de plata. Dries, Isabel, teu pare i la teu mare. Ai, teu pare i la teu mare. Nanana, l'Urgell, m'hi hauran casada. I a Bombay, Bayot, que no el vull ni m'agrada. I ai, no el vull ni m'agrada. Dries, Isabel, si em vols ser robada, robada vull ser jo. Si lladre m'agrada, i ai, si lladre m'agrada. Robada vull ser jo, si lladre m'agrada. Surta del balcó, veuràs la cavalcada. I ai, veuràs la cavalcada. Són 30 de peu, de cavall 40. Sobre un xival blanc, si l'han amuntada, així com francès. Sobre un xival blanc, si l'han amuntada, i amb un mateu blanc, la nana brigada. Ai, la nana brigada. Amb un mateu blanc, la nana brigada, quan són un tros allà, quan tren el seu pare. Ai, quan tren el seu pare. Són un tros allà, quan tren el seu pare, i un teniu minyons amb aquesta dama. Ai, amb aquesta dama. Qui ball l'Empordà ens l'han regalada. No entres més enllà en quant a la seu mare, ai, en quant a la seu mare. Un vas, Isabel, un vas desgraciada, i amb aquests minyons que m'hi han robada, ai, que m'hi han robada. Baixa, baixa, Bel, tornem-nos a anar a casa, respon un dels criats, ben serà guardada, ai, ben serà guardada. Respon un del criat, ben serà guardada. No entres més enllà, la Bel sospirava, i ai, la Bel sospirava. No entres més enllà, la Bel sospirava. Què et sospires, Bel, què et sospires ara? I ai, què et sospires ara? Tinc que sospirar la vida de casa, per dinar capons, per sopar pollastres. Ai, per sopar pollastres. I a casa el bon vi de la bona aigua. No en sospires, bé, el mateix seré a casa. Ai, mateix seré a casa. No en sospires, bé.

0: macanudo.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
2: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
2: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Catalunya hi ha 260 infants de menys de 6 anys que viuen en centres tutelats i gairebé la meitat tenen menys de 3 anys. Però només hi ha 87 famílies que vulguin acollir de manera urgent. La directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Helena Lladós, demana que el nombre de famílies creixi com a mínim un 50%.
1: Si poguéssim créixer entre 300, 400 famílies, el sistema, bueno, estaria més segur i estaria més robust, perquè al final sempre és millor tenir més famílies que puguin, no?, esperar a que arribi aquest infant o aquest adolescent necessitat que no tenir nens en centres.
0: Són famílies acollidores que ofereixen un bon entorn a les criatures mentre la seva família d'origen intenta refer-se. La Teresa i en Xavier tenen 70 anys, 3 filles biològiques, 7 nets i experiència prèvia en acollida d'infants. Al Nadal passat van rebre a casa una criatura acabada de néixer, un nadó que només tenia 3 dies. És un reportatge de Maria Costa amb el suport tècnic de Salva Pou.
2: Viuen en una casa de portes obertes. Mentre la Teresa i en Xavier estan asseguts a la taula, entra a casa una de les seves 3 filles acompanyada de la seva filla petita. Porten un cotxet amb una criatura dins que ara ja té 4 mesos. L'han anat a passejar i la neta el mira embadalida. El desembre passat els va sonar el telèfon. Per sort, ja sabien que un dia o altre podria passar.
3: Ens van trucar un divendres i ens van dir: tenim una criatura, té 3 dies, és divendres, us la portem dilluns.
4: Vam començar a enviar missatges a les nostres amistats i tal, i al final vam haver de parar perquè ens arribava de tot, des de cotxets, roba...
3: Els bolquers, i vinga, revolucionats tots, i el dilluns es van presentar aquí, doncs, amb la criatureta, amb una preciositat, sí.
2: I a partir d'aquí van tornar a ser uns avis que fan de pares.
4: Jo penso que és una qüestió d'actitud, és a dir,
5: t'hi poses.
3: Et poses les piles, i quan tens aquí petitet, ostres, el saber agafar, clar que el saps agafar, no es faltaria. Si hi ha amor, si hi ha... Quan plora ja sabem si plora perquè té gana, si plora perquè té son, o si plora perquè té mal de panxa. Quan es posa a dormir li agrada tenir el cap d'una manera determinada, així brigadet.
2: La criatura és molt petita i en Xavier i la Teresa s'ocupen també de crear records que guarden en un llibre de vida.
4: Crec que és important perquè en el futur el nen, quan es pregunti què va passar quan jo era recent nascut, doncs mira, va passar això.
3: Tenim fotografies pensat. I cada vegada que fa per primera vegada una cosa, els primers pantalons després d'anar no sé quant temps en pijama, els primers pantalons, el primera nevada que ha viscut, la primera dia que ha anat a la platja, tot això ho tenim documentat.
2: Però el cert és que aquesta és una acollida d'urgència i l'objectiu és que aquest nadó pugui tornar amb la seva mare biològica un cop s'hagi refet.
3: L'ideal seria tornar a casa seva. I nosaltres estem amb el gran desig de que la seva mare pugui d'alguna manera posar-se bé, posar-se en forma i acabar criant el seu fill, que és, jo crec que seria de justícia, no?, que una mare pogués criar el seu fill.
2: Aquesta no és l'única experiència acollidora que han viscut. L'abril del 2009 van acollir 2 germans de 6 i 4 anys. Una acollida que va acabar sent permanent perquè la família d'origen no es va poder recuperar per fer-se en càrrec. Malgrat ser majors d'edat, es van quedar a viure amb ells dos. Tothom s'hi va implicar i el vincle va créixer de manera natural.
4: Al començament això és complicat. Et poses en la pell dels nens i sí, tots aquests que van aquí al voltant, qui són? Els fills, els nets, els cosins...

0: I al final, bueno, és que són de la família.
1: Quan van arribar a casa i quan anàvem a dormir, però us aneu a dormir, qui ens vigila? Nosaltres. Va costar una mica que entenguessin que és una família, un pare, una mare, que es dediquen absolutament a tu. La meva filla gran es van convertir en els padrins d'ells. I ells es van convertir en padrins de la seva primera filla. El vincle, si no era de sang, ja era de responsabilitat.
2: Però què passa en els casos quan la criatura marxa i torna amb la seva família biològica?
1: Clar, tothom ens deia, oi, què fareu quan se'n vagin? I dic, mira, plorarem una mica i ja està. Jo entenc que ser família d'acollida al començament és dur, perquè saps que això acabarà passant, que és un temps i després se'n van amb la seva pròpia família, no? Per tant, has de tenir molt clar això, que tu vols compartir la teva família amb ells, però que no pertanyen a ningú, de fet. Els cuides fins que calgui. Quin és el futur, no?, de la nostra relació? Doncs mira, deixa el futur i viu el present. La família d'acollida és una família de viure el present. Ara estàs aquí, ara estem aquí, ara us cuidem, ara us vivim, ara fem tots junts i procurem que tingueu la vida més feliç possible. Clar. El futur hi arribarà. Serà trist, eh?
0: Però... Clar, no, i tant. Et quedes amb el sentiment de que has ajudat amb una criatura a créixer.
1: No, això per descomptat. Ja no només has ajudat, l'has estimat, l'has protegit.
0: Que és l'important.
1: Sí, és brutal.

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
2: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
1: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
2: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
1: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna. El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
3: Seleccions musicals per emportar-se.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Us agrada aquesta habanera? És molt popular a Cuba. Se n'han fet moltíssimes versions i es pot dir, sense cap dubte, que reporta cubanitat. És un tema referent de la cultura musical cubana. I, repeteixo, és una habanera. Avui el nostre company Martí Bacardí ens parlarà de la seva autora i intèrpret en aquest fragment que hem escoltat, la gran Maria Teresa Vera, de qui el músic cubà Silvio Rodríguez va dir: era sin vibrato, seca. Tocaba las notas y solo se prolongaba para glissar de un tono a otro, lo cual le imprimía una gracia, o más bien un carácter muy singular. Su emisión era aparentemente descuidada, natural, popular. Incluso a veces se le rajaba la voz, pero sin desafinar. Siempre hacía variantes de las melodías originales, por lo que en este sentido también interpretaba creadoramente. Bon dia, Martí.
1: Molt bon dia, amics. Maria Teresa Vera, un dels noms més importants de la música tradicional cubà. Maria Teresa Vera va néixer el 6 de febrer de 1895 a Pinar del Río, Cuba. Era filla d'un militar espanyol.
0: I què? Com van ser els inicis en el món de la música?
1: Ja de ben joveneta freqüentava ambients de bohèmia i de la trova, on es va començar a donar a conèixer. I va ser allà on el músic Manuel Corona li va aconsellar que es formés i estudiés guitarra. Ben aviat es va posar sota l'ensenyament del guitarrista José Díaz per iniciar uns estudis de guitarra que va culminar juntament amb els de composició amb el mestre que la va orientar, en Manuel Corona.
0: Molt bé. Bons ensenyaments sempre ajuden a desenvolupar el talent. Què més va passar-li a la senyoreta Vera?
1: Un fet cabdal a la seva vida va ser l'estrena de l'obra Mercedes, quan comptava amb menys de 20 anys al Teatre Politeama Grande de La Habana, amb el duet amb què va iniciar la seva carrera amb Rafael Sequeira, el compositor de l'obra Mercedes. Va tenir molt d'èxit, el que li va obrir les portes a seguir en el món de la música. El duet amb Sequeira els va portar a actuar a Nova York i a gravar diversos discos. Ho explicava així.
2: En 1916 comencé a trabajar con Rafael Sequeira. Nosotros nos dedicamos especialmente a la canción cubana. Sequeira y yo hicimos más de 5 viajes a Estados Unidos, bien acoplados, identificados en nuestra misión artística. Enseguida popularizamos dentro y fuera de Cuba. Nuestro dúo fue un éxito popular, aunque sea inmodesto decirlo.
0: Bon inici el de Maria Teresa Vera en el món de la música. Sembla que apuntava ben alt.
1: Es va rodejar sempre de grans noms de la música tradicional cubana, amb Rafael Sequeira, Manuel Corona, amb qui va aconseguir un contracte amb la discogràfica RCA. També després al costat d'Higinio Rodríguez i més tard Miguel García. Després de formar duet amb aquest darrer Superat a la mort de Rafael Sequeira i cantar en solitari un breu temps, va formar part de 2 quartets. També va fundar el 1926 el Sextet Occidente, amb qui també va poder viatjar a Nova York i gravar alguns temes.
0: Molta creativitat la de Maria Teresa Vera com a artista. Veig que era un cul inquiet.
1: Ja a partir d'aquí va continuar amb diverses agrupacions i assolint molt d'èxit a diverses emissores de ràdio, com Radio Sales o Radio Cadena Suaritos. Viatges també a Mèxic i un llarg etcètera d'èxits.
0: I pel que fa a la composició, què va fer?
1: Sobretot en l'època de divulgació del cançoner cubà per emissores de ràdio, va composar temes importants, com "¿Por qué me siento triste? No me deje, no me sabes querer. Yo quiero que tú sepas". I la Habanera, 20 anys. L'any 1962, ja malalta, es va retirar de l'activitat musical. Finalment mor el 17 de desembre de 1965.
0: I de l'Habanera, 20 anys, la seva obra més important, què ens pots dir, Martí?
1: Maria Teresa Vera va escriure l'Habanera, 20 anys, l'any 1935, amb lletra de Guillermina Aramburu. És una habanera amb majúscules, una obra amb un molt alt component sentimental, i a més es nodreix de totes les característiques bàsiques del gènere habanera. Alguns la interpreten com a bolero, però és en aquest cas que perd part del seu encant. Escoltem ara la versió de Diego Sigala, fusió estètica del cantor flamenc, amb el gran Bebo Valdés al piano.

0: Que bonic aquest tema! Quan una obra és bonica, ho és des de qualsevol punt de vista estètic.
1: I tant! També l'han encantat grans músics de la realitat de la tradició cubana, com Omar Portuondo, Ibrahim Ferrer, Barbarito Díez o Buena Vista Social Club.
0: Molt bé, Martí. Sempre ens deixes amb la boca oberta amb les teves explicacions. 20 anys, una habanera de Maria Teresa Vera. Un tema que si mai viatgeu a Cuba el sentireu de ben segur pels carrers, al costat de temes tan populars de la tradició cubana com Làgrimes Negres o Guantanamera. Acabem escoltant un tema que m'agrada. És l'habanera 20 anys, cantada ara pels joveníssims Isaac i Nora. Dos músics que quan eren nens li van saber treure tot el suc.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
2: Et transmet molt bones vibracions.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: perdut la samarreta que vaig comprar per internet i no m'agrada gens com em queda.
1: Saps que pots retornar-la i recuperar els diners?
0: Vols dir? Però si no té cap defecte.
1: Quan fas una compra per internet, tens com a mínim 14 dies per retornar-la. Si l'empresa no t'accepta la devolució, si jo fos tu, contactaria l'Agència Catalana del Consum per fer una reclamació.
2: Tens dubtes o problemes amb una compra o un servei? A consum.gencat.cat i al 012 trobaràs assessorament i canals per fer reclamacions.
1: I aquest jersei? Tampoc vas saber com tornar-lo.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: ¿Qué tal, Valentí?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Pues perfecto.
0: Molt bé, feliç.
2: Secret.
0: Què?
2: Que parlo jo. Valentí.
1: Mana'm.
2: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
1: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
2: Molt bé.
1: Oh. Però amb sobre tres bases.
3: Però enamorar-se de la mateixa de la dona més... o de no,
1: vàries? De la mateixa dona.
2: Ah.
1: Fa 43 anys que estem casats, amb fills.
2: Molt
1: bé. I el secret és l'estimació, la comprensió i la complicitat.
0: Molt bé.
2: Doncs ens agrada molt enamorar-se cada dia, això sí, de la mateixa dona. Gràcies, Valentí, per trucar.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.
0: Molt bé, molt hippie, tot. Intimació.
2: Vol callar.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a l'escala.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: I parlant d'emocions.
5: 7. Defineix tranquil·litat.
6: No et preocupis si no ens vols escoltar.
7: Eh?
6: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
8: Ostres, tu!
6: Així de fàcil és la situació.
9: Uaiau!
6: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
8: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: el 107 de la freqüència modulada.
1: Passió per la ràdio.
2: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
3: ¿Cómo?
4: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
3: ¿Cómo?
5: Amb la col·laboració de BN Group.
6: I parlant d'emocions.
7: 3.
8: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
9: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
10: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
11: Ei, què dius? Què aporta de nou?
10: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al Polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: I parlant d'emocions...
3: 89.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Bona nit, bona tarda, efectivament, des de Punta Cana. Amb els braços oberts, amb tota la música a punt, amb tots els mojitos, totes les mamajuanes, totes les pinyes colades, tot el que faci falta perquè la gent s'ho passi bé. I si veniu per aquí, sereu ben rebuts.
4: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
6: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si t'agraden els gats, has de sentir aquest poema que ens recita la Lleisa, de quart de primària de l'escola Maricel de Cubelles. Un poema molt feliç, ple de suavitat gatuna i d'un vigila, que tenen urpes.
6: Hola, sóc Lleisa. Us vaig ensenyar la meva poesia Gat. Tinc la cua molt senyora i el pèl m'ondula nevat, però em ve de Melterrat, perquè diuen és d'Angora. Faig via de dana correta i el lluç me lo dona embullit. Ec, amb la pota i el mosquit, i embullo el fil i la veta. Ja m'agrada aquesta vida una mica esmorteïda i queixar-se és de mal gust. Però a vegades voldries fer-te amb gats sense manies que et donessin un disgust.
5: Gràcies, Lleisa, per recitar aquest poema tan suau, suau, com un gat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: sempre igual. Es que tengo que mandar de cosas, ¿eh? ¿Qué te cago?
1: ¿Pero qué dius? Plim flum de la ciudad de la ciudad de la
2: Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
3: D'acord, abaixaré el volum de la música.
2: Gràcies,
3: t'ho agraeixo.
2: Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. General

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'episodi de calor intens es mantindrà fins dimecres. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar les precaucions. Sentim Imma Solés, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
2: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa, i per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: I sobretot advertit que el risc d'incendi és molt elevat a bona part del territori, que aquesta situació es prolongarà també fins dimecres i afectarà la revetlla de Sant Joan.
2: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
1: Des de l'inici de l'episodi de calor, Servei d'Emergències Mèdiques ha atès prop d'un centenar de persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. I enmig d'aquesta onada de calor, ara podem marxar cap a Girona, que incorpora 7 nous espais a la xarxa de refugis climàtics. Núria Paraire.
3: Entre els nous refugis hi ha el Caixó Fòrum de Girona o el Servei d'Atenció a les Persones Grans i Dependències. En total hi ha 60 espais interiors i 20 exteriors on refugiar-se de les altes temperatures i estan distribuïts per tots els barris de la ciutat. Són centres cívics, biblioteques, entitats i comerços de barri. A més, quan hi ha onada de calor, les piscines municipals de la Devesa i Santa Eugènia a Can Gibert, així com les piscines del GEIC de Sant Narcís i Sant Ponç, permeten l'accés gratuït de persones de més de 65 anys i de persones amb discapacitat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Montroig Miami.cat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.
4: Moda Déjà Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Kyokoi. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.

0: d'altres no tenen?
1: Oi, jote.
2: Molt bé, Albert, parelles.
3: Parelles, vinga. Anem-ho a fer a nivell internacional.
2: Vinga.
3: Vinga, va, què diuen els xinos? Vinga, escolta, es deia Zhuang Zi. Això de Zi vol dir mestre. Uns diuen Zé, els altres diuen Té, o sigui, va, que quan diuen Zhuang Zi vol dir el mestre Zhuang, no? Aquest senyor, que per cert, fora bromes, qui el vulgui llegir, és, és d'una delicadesa i una meravella i una saviesa que jo el tinc de llibre de capçalera. O sigui, aquest senyor, quan jo tinc algun dubte o les coses no les veig gaire clares, agafo el Zhuang Zi i començo a llegir coses d'ell i, noi, se t'aclara la visió, eh? Mira, què diu el senyor Zhuang Zi sobre la parella? Doncs, fa 2.500 anys, recorda, eh? Diu que l'amistat de l'honor és insípida com l'aigua. L'amistat vulgar diuen que és dolça com el vi. Diu insípida la primera, però íntima de cor. Dolça la segona, però fàcil de trencar. Quan no hi ha raó per estar units, tampoc n'hi ha per separar-se. Que bonic. Diu una altra cosa el senyor Zhuang Zi. Els que estan units per als interessos es rebutgen mútuament quan surten dificultats, mals i desgràcies, mentre que els emparentats per la naturalitat s'uneixen més en temps de mal de caps, de mals i de desgràcies. 2.500 anys, Xavi, 2.500 anys. Que no sabien res, no sabien res, per favor.
2: Espera, que conto.
3: El que no podràs contar és que això que se sap de tant de temps, encara estem aquí qüestionant i perquè funcioni una cosa que tindríem que saber ja de sobres. Per què no funciona?
2: Sí, sí, és la parella un fet social o natural? A veure, a veure.

0: en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí, en principi sí.
0: Hasta que la muerte os separe, ¿s'ha de complir obligatòriament?
1: No, perquè això depèn de la convivència, si estàs bé amb la parella, pues sí, però si no, pues no té per què ser per tota la vida.
0: Té vostè parella?
1: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: Ui, molt poquetes, dos. Bueno, i parella, parella, una.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
1: Sinceritat? Jo què sé. Ser pacient?
0: Jo què sé.
1: No sé. Vale.
0: Molt bé, gràcies. Viure en parella és un fet natural des de la vostra opinió?
2: No, depèn de cada un mateix. No és necessari.
0: Vale. I el que hasta la muerte os separe s'ha de complir obligatòriament?
2: No, bueno, estem a altres temps a canviar la cosa.
0: Té vostè parella?
2: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
2: No tinc tant de temps per pensar.
0: No? I tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella?
2: Bueno, convivència, comprensió i felicitat.
0: Moltes gràcies. Hola. Viure en parella és un fet natural des de la seva opinió?
3: Fet natural? Home, natural, segons com tu, com tu miris, eh? Jo no...
0: Vale. Hasta que la muerte os separe s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Sí, vostè parella, sí, eh?
0: I pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una.
0: Tres característiques importants per vostè que ha de tenir la seva parella.
3: Ai, la mare. Tres característiques? Pues bueno. Comunicació. Respecte. Tres. I convivència.
0: Moltes gràcies.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Amb la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat veiem com pràcticament tot Catalunya es manté lliure de nuvolositat. Aquest extrem el trobem a causa de la presència d'aquesta dorsal anticiclònica. Catalunya es troba ben bé a la vertical, amb les pertorbacions circulant molt lluny. Una la tenim ben bé situada a l'Atlàntic. Estem al ben mig també d'aquesta onada de calor. Avui arribaríem al seu punt àlgid. Una onada de calor que de manera progressiva tindrà tendència a perdre força, tot i que es mantindrà encara l'ambient molt càlid al llarg de tota la setmana. Parlem de calor de cara a la nit. Encara costarà de dormir a punts del litoral, amb valors que punts del sector central del litoral arribaran a no baixar dels 24 o 25 graus, amb un ambient que es mantindrà força serè al matí amb traces de núvols alts i núvols baixos als dos extrems del litoral. A partir del final del matí creixeran ennuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu. En aquest sector podrien aparèixer alguns ruixats que localment podrien anar acompanyats de tempesta. A la resta es mantindrà l'ambient força assolellat. Temperatura màxima semblant o ja lleugerament més baixa, tot i que en alguns sectors de ponent encara es podria arribar als 41 graus de temperatura màxima. En relació a això, aquestes valors de temperatura tan extrem, situació meteorològica de perill encara per calor extrema, alertant sobretot a punts de ponent o també a moltes comarques de la meitat oest d'aquesta situació de perill. A mitjà termini, ambient força assolellat, amb traces de núvols baixos a la franja litoral, creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, amb algun ruixat de cara, sobretot dimecres i dijous, i temperatura que, de manera progressiva però lenta, tendirà a baixar. I de moment, això és tot.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
12: Bon preu i esclat.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Asociación Rempen Flifla. Ea, ea, dudua.
5: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.
8: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
9: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: altres llocs, plens de rutina.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys. Ja, dir-te que ets...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 58.
4: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vila-sacra és...
5: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
6: Veniu!
7: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 13.
2: Tiqui-biqui!
1: Ara temps per la cultura.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

0: Lletres i ses trencades, guionets, accents, eles geminades i un llarg etc. Anem a lletrejar. Som-hi! Cinematògraf.
1: C-I-N-E-M-A-T-R-T-O.
0: Cinemató.
2: G.
0: Cinemató. O amb què?
2: Ah, amb accent obert.
3: G-R-A-F.
0: Molt bé. 25.
4: 25, hòstia.
1: De baixa, 20, I-N-T.
0: 20,
2: guió, I, guió.
4: C-I-N-C.
0: Suïssa. S-I... S-I... Suïssa. Suïssa. Suïssa. S-U... I...
2: Saps, saps?
4: Ai, la... Sí. Em diries, sí, dos S's, A.
0: I ara, Déu-n'hi-do.
3: D, amb accent.
4: U. Guió. Ai, coño.
1: No, només afegeixo que no hi ha accent al Déu, perquè no és Déu, sinó que és una altra paraula.
4: Sí.
1: És Déu? És Déu?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, ai, ai.
2: N. Ah, espai.
3: N, apòstrof.
4: H, I...
2: Separat, do. D-O.
0: Perfecte, Déu-n'hi-do. Sí, sí, dobles S, guionets, accents. Costa una mica, haurem de practicar més.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Molta atenció als efectes de la calorada sobre la salut. Des de divendres, els serveis d'emergències mèdiques han atès 55 persones per aquesta causa. Especial atenció a les persones vulnerables, com ara gent gran, nadons i malalts crònics, perquè les altes temperatures afecten perillosament la seva salut. Maria Gómez.
2: Gorra, ulleres de sol i aigua són els acompanyants ideals per mitigar les conseqüències d'aquesta onada de calor. Però cal anar més enllà. Si ens fixem en la gent gran, cal revisar els seus tractaments. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
3: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid, millor és necessari que els prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I per tant la calor doncs, pot influir.
2: Important tenir cura dels nadons i els infants perquè no s'acostumen a queixar. Una bona hidratació és bàsica i no només evitar el sol directe, també la calor.
3: Però de vegades els deixem a l'ombra, però allà també estan passant calor. A mi no corre l'aire, a mi estan amb uns cotxets que no estan ventilant, a mi estan amb roba que és molt sintètica i que per tant no ajuda a transpirar.
2: Un altre col·lectiu que preocupa, les persones que treballen a l'aire lliure. Camil Ros, secretari general de l'UGT Catalunya, ras i curt.
4: A partir de certa hora i de certa temperatura, en cas de dubte, no hi ha dubte, aquella persona ha de deixar de treballar i ha d'estar en un lloc on la seva salut no estigui en risc.
2: Consciència també amb les persones que viuen i dormen al carrer i que no disposen de mecanismes o eines per poder-se refugiar de les altes temperatures. Les entitats vetllen pel seu benestar, però cal també la implicació de les administracions públiques.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
1: Intel·ligència artificial, ràdio Vila-sacra.
0: Apunta't. És útil i és gratis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: I no et perdis res.

0: comença a haver-hi nivell.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Hola. Ha estat una sorpresa. I ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
4: M'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
5: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
4: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estigueu aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
7: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra.

En una controvèrsia no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. Hi guanya tothom.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
2: Doncs ara ja ho saps.
3: Que no se t'oblidi.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
2: Mare meva, quin somni!
3: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, no afluixa gaire la calor avui i, de fet, déu-n'hi-do com està despertant el dimarts a la Catalunya central, sobretot als altiplans i alguns racons a hores d'ara de la capçalera del riu Corb, també del Cardener, cap a la plana de Vic, especialment a cotes una mica més elevades, també a l'altiplà del Lluçanès i del Mollanès, que a hores d'ara ja no estan baixant dels 20 graus. De fet, aquesta matinada hi havia valors de 25-26 graus a cotes de 700-800 metres. Per tant, déu-n'hi-do el matalàs d'aire calent que es farà palès a tot arreu aquesta tarda, amb màximes que tornaran a fregar els 40 graus al Pla de Bages, per exemple, però 37-38 graus a la resta de fondalades. També aquesta tarda, com va passar ahir, algun xàfec, bàsicament de calor i amb molt de vent, al Solsonès, al Berguedà i a la comarca d'Osona i al Lluçanès. Aquesta matinada, per tant, la revetlla serà tranquil·la, molt suau, però sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
11: Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
3: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
7: El programa dels dilluns a mitjanit.
8: I parlant d'emocions.
9: 71.
10: Please, please, please, please, please, please, please, please.

0: I parlant d'emocions,
1: 23.
2: Vale.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
3: Como?
4: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
5: Amb la col·laboració de BN Group.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
0: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: El canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals. Ho asseguren els bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal han fet que als boscos hi hagi molta massa que pot cremar. Els petards són els productes més buscats per la revetlla de Sant Joan. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de vendes de petardos silenciosos. Els establiments recorden que s'han de tenir en compte les mesures de seguretat. La 21a Festa dels Contes de Sant Joan de Blanes ha tornat a omplir el Jardí Botànic Mari Murtra de Famílies, Contes i Solidaritat. La cita, organitzada per la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer, ha comptat amb la participació destacada dels actors Pep Plaza i Queco Novell, entre d'altres col·laboradors. Lluc Salellas vol que els rodatges que es duguin a terme a la ciutat de Girona a partir d'ara tinguin un retorn específic per a l'Ajuntament i la ciutadania. L'alcalde va respondre ahir al darrer Girona pam a pam de la temporada a les crítiques pel darrer rodatge de la sèrie Tomb Raider al barri vell. Matthew Trier ha presentat al Museu d'Arder de Banyoles el seu nou llibre, Gairebé tot, la història desconeguda del pare. L'obra parteix dels dietaris que l'escriptor va trobar al pis familiar de Londres i reconstrueix la vida d'un pare que no va arribar a conèixer del tot. Els pilots del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès han tornat a destacar la prova de la Copa Catalana de Trial disputada a Ripoll. Eloi Palau i Alba Riera s'han imposat en la categoria Elite en una competició que ha reunit un centenar de participants. I Roses s'ha convertit durant un mes en l'epicentre estatal del futbol platja amb l'acollida de diferents fases oficials de la Lliga Nacional 2026. La platja de Santa Margarida reuneix equips masculins, femenins i cadets d'arreu de l'estat en una competició que reforça la projecció esportiva i turística del municipi.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: I parlant d'emocions.
7: 97.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
9: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
10: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
6: periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
7: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
11: I parlant d'emocions.
12: 31.
11: Vale.
13: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Tanca els ulls.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: M'agrada la música DJ. Em dic Nil Robles Calafell.
5: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música del pop. M'agrada explicar notícies i és molt interessant.
6: A mi m'agrada la música pop. Em dic Marta Parés.
7: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
8: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, no afluixa gaire la calor avui i, de fet, déu-n'hi-do com està despertant el dimarts a la Catalunya central, sobretot als altiplans. Hi ha alguns racons a hores d'ara de la capçalera del riu Corb, també del Cardener, cap a la plana de Vic, especialment a cotes una mica més elevades, també a l'altiplà del Lluçanès i del Mollanès, que a hores d'ara ja no estan baixant dels 20 graus. De fet, aquesta matinada hi havia valors de 25-26 graus a cotes de 700-800 metres. Per tant, déu-n'hi-do el matalàs d'aire calent que es farà palès a tot arreu aquesta tarda, amb màximes que tornaran a fregar els 40 graus al Pla de Bages, per exemple, però 37-38 graus a la resta de fondalades. També aquesta tarda, com va passar ahir, algun xàfec bàsicament de calor i amb molt de vent al Solsonès, al Berguedà i a la comarca d'Osona i al Lluçanès. Aquesta matinada, per tant, la revetlla serà tranquil·la, molt suau, però sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bonpreu i Esclat.
10: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
11: Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Baix Empordà, la policia local de Platja d'Aro detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats. Es tracta de lladres multireincidents. Platja d'Aro, Laia Claret.
2: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
3: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
2: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
3: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents, tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
2: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que mata!

0: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. ulledelmas.com.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Abans.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: I parlant d'emocions.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Palau de Santa Eulàlia.
1: Carrerons de Santa Eulàlia que no arriben a carrers, entre el clavell i la dàlia i l'ombra dels lledoners. Teniu el camp a la vora, amb el sol que hi raja d'ulls, sega punt i blat en fora sobre la pell dels rostolls. A Palau plora la runa del castell, pel finestral hi volca nacres la lluna, amb amor intemporal. El temple de Sant Esteve, servint-li els carreus d'escuts, en signe de fe, s'eleva del fons dels segles vençuts. A Llimoner vetlla l'horta, el roure el bosc, i al camí s'hi disfressa la ridorta amb l'encós de jessamí.
0: Descobreix, t'atreveixes?

0: les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Això és...
2: És meravellós.
3: La Revetlla de Sant Joan és, evidentment, una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por als sorolls estridents. Per això, cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat. Ens ho explica en Roger Santaló.
4: Aquests productes guanyen popularitat a cada Revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
5: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos creuen més forts.
4: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Empans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
6: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
4: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
9: Què vols dir?
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Això sí.
12: És així i ja està.
13: Ui, quina joia que ve ara.
14: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
15: Sí.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Definix Ràdio Vila-sacra.
3: Un descobriment.
4: Inspiració. Una descoberta i, per un altre cantó, doncs, molta fantasia, moltes connotacions.
5: En concreto, sorpresa.
6: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: informació, música, entreteniment.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
3: Amb la col·laboració de BN Group.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
6: Bar Frankfurt La Plaça. Especialitats en entrepans combinats.
7: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Ladies and
1: gentlemen. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les...

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
2: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

t'aixeques de matinada abans que surti el sol. Podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.

Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Daddy Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Daddy Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, davant de Decathlon. Daddybikes.com.

0: Ui.
1: Pensa amb el cor i actua en proximitat, perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura, estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
2: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador i veuràs la gran diferència.
3: I parlant d'emocions...
4: 67.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions...
2: 63.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libre Why Yo Soy Trump Why Nunca Accept Terror.
1: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Coses de ràdio.
4: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Què destacaria d'aquesta experiència? La veritat és que realment aportes moltíssim. Et dona una oportunitat de veure molt més enllà, d'obrir la teva mirada una mica, no? De trobar realitats que estan amagades però que són superreals i que potser nosaltres, des de la nostra posició que ens ha tocat viure, perquè això tampoc no ho hem escollit, hem tingut molta sort de viure i de néixer on hem nascut, doncs moltes vegades no les tenim presents, no? I potser un petit esforç per la nostra part, que a vegades no és ni esforç, simplement és una dedicació, és gestionar el teu temps d'una manera diferent, realment aportes moltíssim.

0: FreeNow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't FreeNow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. FreeNow.
1: Els dijous a la una de la matinada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Confederació de Sindicats de Llogateres exigeix al Congrés que aprovi la llei d'arrendaments urbans abans que s'esgoti la legislatura. La reforma d'aquesta normativa vol frenar els abusos en el lloguer de temporada i d'habitacions i prohibeix clàusules abusives. Els sindicats de llogateres la van impulsar fa 2 anys, però ha quedat aparcada. Per aquest motiu, la seva portaveu, Carme Arcarazo, exigeix al PSOE que enforci l'aprovació.
2: És crucial que això s'aprovi abans que acabi la legislatura. Ningú sap quan durarà aquesta legislatura, però el que sí que està clar és que l'habitatge és la preocupació número 1 de la població i que és imprescindible que això s'aprovi abans d'anar a qualsevol contenda electoral.
1: Arcarazo ha preguntat al PSOE com pensa derrotar l'extrema dreta si no fa res per resoldre el problema de l'habitatge.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Ràdio Vila-sacra 107.7.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio de la Sacra.
0: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: A un país oriental una vegada hi havia un califa que es va inventar un còdic molt xulo. I el poble agraït li va dedicar aquesta cançó.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM. Punt.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.
3: Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972-52-92-71, Pont de Molins.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem.
1: Preparats?
0: Preparats? Amb alegria. En ritme. Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro, és català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Saltem amb el teatre.
6: Impulsem els nostres escenaris.
7: Saltem amb el circ.
8: Impulsem les nostres carpes.
9: Saltem amb la poesia.
10: Impulsem les nostres lletres.
11: Okay, I believe you, Charlie.
9: Impulsem la cultura.
12: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
13: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escac i a les primeres pàgines explica la història dels escacs. L'he triat perquè a mi m'agrada molt jugar als escacs i aprendre noves jugades de partida. Si voleu ser uns criats als escacs, us el recomano. Gràcies per...

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.

0: una endivinalla. Aviam si pensant l'encerteu. I diu: un pont de coloraines fet per sobre les muntanyes, amb colors d'aigua l'han pintat i cap pinzell mai l'ha tocat. Qui sóc?
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: A punt per dir

0: No us prometem res. Absolutament res. I no per res, sinó perquè no podem prometre res. I on farem, doncs, vés a saber què. I de quina manera. Sigui el que sigui per bé. Sigui el que sigui per tu. Perquè tu, donde quiera que estés, tu saps molt bé el que vols i a on has de trobar-ho. Tu, donde quiera que estés.
1: El xou de l'Alexandre Xou.

0: simplement brutal.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
4: Què dius?
5: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
4: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
3: Doncs no. I tu?
4: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Excuse-moi.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Hi havia una família tan pobra que es va comprar una escopeta. Diu, per anar tirant.

0: talking about, right? Y'all know what I'm talking about.
1: ¿Sabías que...?
2: La medusa Cassiopeia xamachana, coneguda com a medusa invertida, caça a les seves preses fent servir un mètode molt curiós. Llença una quantitat de mucositat amb verí a l'aigua. Aquestes estructures es diuen casiosomes, les quals poden matar les seves preses i són responsables del fenomen conegut com l'aigua punyent, que afecta a busos i surfistes que tenen una sensació de picor en la seva pell. En realitat, aquest picor són els casiosomes matant les cèl·lules de la seva pell. La medusa invertida descansa sobre els manglars i amb els seus curts braços o tentacles cap amunt. I encara que el verí llençat per aquesta medusa no és prou fort com per matar un ésser humà, una exposició excessiva pot ser molt perjudicial.
1: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: programació musical més completa.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
0: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
0: Repetiràs.
6: La vostra festa.

0: La puc ajudar?
1: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
0: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va?
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
7: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
8: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Històries i protagonistes del nostre territori.
2: Sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse, tan sols puc comúment aconsellar apaga la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
5: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Ei, truqueu.
7: Agafa el telèfon i truca.
8: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: I demana la música.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
3: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
2: 012. La millor resposta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 3, el màxim d'incendi del Pla Alfa, a 112 municipis de 12 comarques i demana extremar la precaució en el medi natural. El govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Des de Protecció Civil també demanen no utilitzar pirotècnia prop de les zones boscoses i trucar al 112 en cas de veure foc o una columna de fum. I Massolés, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
4: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
1: A més del transport públic, que funcionarà 43 hores seguides.
5: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: Apuja el volum. Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
2: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
1: I 100% en català. Et protegim?
2: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Un moment, mireu la càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

Hola, sóc l'Eloi, que ara escalo a Arenzo, estic fent moltes coses, com per exemple matemàtiques, castellà, català, etc. A la

molt nerviós. I us diré un acudit molt guai. Si sabeu què diu una pedra o una altra pedra, la vida és molt dura. Gràcies per donar-me una oportunitat i per deixar-me parlar. Bueno, us estimo.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: El canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals. Ho asseguren els bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal han fet que als boscos hi hagi molta massa que pot cremar. Els petards són els productes més buscats per la revetlla de Sant Joan. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de vendes de petardos silenciosos. Els establiments recorden que s'han de tenir en compte les mesures de seguretat. La 21a Festa dels Contes de Sant Joan de Blanes ha tornat a omplir el Jardí Botànic Mari Murtra de Famílies, Contes i Solidaritat. La cita, organitzada per la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer, ha comptat amb la participació destacada dels actors Pep Plaza i Queco Novell, entre d'altres col·laboradors. Lluc Salelles vol que els rodatges que es duguin a terme a la ciutat de Girona a partir d'ara tinguin un retorn específic per a l'Ajuntament i la ciutadania. L'alcalde va respondre ahir al darrer Girona pam a pam de la temporada a les crítiques pel darrer rodatge de la sèrie Tomb Raider al barri vell. Matthew Tree ha presentat al Museu d'Arder de Banyoles el seu nou llibre, Gairebé tot, la història desconeguda del pare. L'obra parteix dels dietaris que l'escriptor va trobar al pis familiar de Londres i reconstrueix la vida d'un pare que no va arribar a conèixer del tot. Els pilots del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès han tornat a destacar la prova de la Copa Catalana de Trial disputada a Ripoll. Eloi Palau i Alba Riera s'han imposat en la categoria Elite en una competició que ha reunit un centenar de participants. I Rosa s'ha convertit durant un mes en l'epicentre estatal del futbol platja amb l'acollida de diferents fases oficials de la Lliga Nacional 2026. La platja de Santa Margarida reuneix equips masculins, femenins i cadets d'arreu de l'estat en una competició que reforça la projecció esportiva i turística del municipi.
2: I parlant d'emocions...
3: 61.
4: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant? Tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos? Tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar? Tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua? Tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vilasacra.
5: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
6: De oca a oca y tiro per quien toca.
7: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compra-venda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%, Climent Sabater.
2: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
3: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
2: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer, que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
3: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
2: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
3: Un programa amb molta potència.
4: Oloraràs la seva força.
3: Un programa amb ironia.
5: Continuo estic tomant-se la broma?
3: Un programa...
6: Per tenir-lo sempre a mà.
3: Un programa...
7: D'un sabor excel·lent.
3: Un programa on...
8: No importa què passi.
2: Tot un programa de programes.
3: T'agrada?
4: Sí!
3: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Jo només penso que va començar un castell, que van començar a fer pinya tots plegats, i que la gran sort que han tingut és que ja ha coronat el castell, ja ha fet l'aleta. I això què vol dir? Que hem triomfat. Tres més.

aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: conegut un informe d'Amnistia Internacional on es considera que Espanya és un dels pocs països que ha denunciat sistemàticament la vulneració del dret internacional, Elena Pérez.
1: Sí, ho afirma Amnistia Internacional en el seu informe anual sobre el compliment dels drets humans durant l'any passat a 144 països. La seva secretària general, Agnès Calamar, creu que Espanya ha estat pionera en criticar els nombrosos conflictes internacionals.
2: It has demanded accountability.
3: Ha exigit rendició de comptes per les violacions, fins i tot contra Israel. Manté els límits dels principis normatius que protegeixen la nostra humanitat.
2: Guardrails of our common humanity.
1: A nivell internacional, Amnistia denuncia la vulneració sistemàtica del dret internacional per part d'Israel a Gaza i considera que les polítiques del president Donald Trump i d'altres mandataris han danyat seriosament l'estat de dret. Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, a Ràdio 4.
4: Trump, Netanyahu, Putin són exemples d'aquests estats depredadors que estan posant els seus interessos personals, nacionals, per davant del bé de la humanitat.
1: En el cas concret dels Estats Units, Amnistia critica la caceria d'immigrants, una ofensiva sense precedents contra el poder judicial i els mitjans de comunicació, la vulneració dels drets de les persones LGTBI, en especial de les persones transgènere. L'organització dedica més un capítol especial a les repressions de les protestes universitàries en contra dels atacs d'Israel a Gaza.
5: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
6: A veure,

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Aquí estem esperant de que entre Martí i jo mateixa tinguin totes les cassoles a punt. No sé si els hi tenim, però aquí sí que tenim els nostres cuiners de fogons i davantal. Joana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també
1: bon dia.
0: En Ventura, molt bon dia.
2: Bon dia, estimats oients.
0: En Ventura i la Joana, aquí estan i a punt estem d'oferir-los a tots vostès doncs, aquest espai. I bé, avui la Joana ens va ja avançar una mica de quin plat seria, que jo vaig dir que aquest plat sempre el feia la meva mare, jo, perquè sempre hi veia tanta feina que ja no... Doncs vinga, va. Ens faràs avui, què farem avui?
1: Calamars farcits.
0: Calamars farcits. Què et sembla, Ventura? És un plat que porta feina o no?
2: Boníssim.
1: Sí, porta feina, una mica, però bueno, tot ho farem. Ja,
0: bueno, fica, va.
2: Però, vale. Val la feina perquè pesa el menjar, és gustós.
1: És molt, molt agraït.
2: I molt agraït, això m'ho dic.
0: Sí. Va, vinga, posem-hi, vaig apuntant a veure què.
1: Els ingredients els donc per 4 persones. 8 calamars mitjans. Us donc primer els ingredients. 8 escuradents, 500 grams de carn picada de porc de cap de llom, picada 2 vegades, 250 grams de ceba ratllada, 4 cullerades soperes de tomaca, 2 ous, un el farem dur i l'altre cru, us explicaré com va això, un got de vi blanc, farina, aigua o brou de peix, oli, sal, pebre i una cullereta de pebre vermell. Després, per la picada, 2 grans d'all, julivert i vin ametlles.
2: Sí, senyora.
0: Joana, m'has deixat parada, eh? I 20 ametlles han de ser comptades.
1: Sí, perquè jo, bueno, si són 22 no passa res, un grapat, però jo ho conto tot.
0: Oh, no, perquè jo, escolta'm,
1: sou molt matemàtica.
0: No, és que els culiners sou una mica així, com una mica especial, sou artistes, eh?
2: Perquè amb l'ametlla, doncs, el ser picada així es queda gustós.
1: Sí.
0: Vinga, va, posem-nos-ho a fer. Què agafes? Cassola de...
1: No, ara ja agafo cassola de fang, però la cassola de fang, o sigui, et serveix molt el sabor, o sigui, com que té poro, llavors jo agafo una cassola d'aquestes ara que tenim, que no s'enganxen. Primer de tot, anem a la pescateria, comprem els calamars i els netegen, molt bé, però quan arribem a casa tenim una mica de feina, que és el que porta més feina, és agafar el calamar i girar-lo, perquè si a dintre hi ha una mica de sorreta, quan hi poséssim la carn i tot el que hi posem, menjaríem sorra amb la carn, però quan l'hàgim girat i ben net, no cal que el tornem a girar, tal com està girat,
2: bueno, perdona,
1: l'omplim.
2: És que el girar el va molt bé, perquè així mateix entra més bé la carn després.
1: I així no rebenten, no rebenten els calamars.
0: O sigui, girats. Sempre, és això que sempre passa,
1: sí.
0: No es rebenten.
1: No, girats, val? Llavors, com els tenim net, com els tenim així, agafem la carn picada en un bol, i posem l'ou dur ratllat, i posem l'ou cru, i posem el sal i la pebre i ho rectifiquem. I llavors les potes del calamar i les ales ho tallem tot petitet i amb un gabinet. I ho barregem tot, fem una pasta.
0: Escolta'm una cosa, l'ou dur per què li poses?
1: Sí, perquè dona una mica de morositat. L'ou dur el ratllem amb el ratllador mateix de la ceba i queda molt bé, o tallat petit.
0: I l'altre ou?
1: L'ou cru també, per donar-li, per barrejar.
0: Però tot sencer, clar i tot.
1: Sí, tot. Sí. Tot això ben barrejat, fet una pasta que quedi tot bé.
2: Fes una pasta de fer el bon dia,
1: però tot això en cru, jo ho faig en cru, hi ha persona que no, jo ho faig
2: en cru.
1: Llavors agafarem el calamar i si teniu una mànega d'aquestes pastisseres d'usar i tirar, hi poseu la carn i llavors amb el foradet aquell ompliu els calamars, és ràpid i bé, si no
2: fas així,
1: vale. I si no teniu això amb una cullereta, amb una cullera, una cullera.
0: És que ara estic pensant que la mànega d'aquestes pastisseres té la punta de diferents mides, no?
1: Sí, no, bueno, si poses el plàstic sí, però si no aquesta mànega ja ve tallada. En aquell mateix tall que ve del plat, diguéssim, per la silicona, allò.
0: Val.
1: I llavors els ompliu.
2: Perdona, ben com allò per si en tipus com el caneló.
1: Exacte.
2: Que fas el caneló.
1: Llavors els ompliu, però penseu una cosa, heu de deixar 2 dits de la part de dalt sense omplir. Val? Quan els teniu tots plens, agafeu un escuradents i el cosiu, diguéssim, com si féssiu una embasta.
0: Però d'una sola...
1: D'una sola. I llavors, això amb els escuradents rodons, els plans no perquè es trenquen, ha de ser dels rodons. I llavors traieu les dues puntes, els atlleu amb les estidores. Va. Això ja ho tenim.
2: Per no punxar-los.
1: Llavors ja ho tenim. Ho deixem aquí, ho aparquem. I llavors agafem la cassola i posem l'oli, i posem la ceba i fem un sofregit de tomàquet, l'oli, la ceba, el vi blanc, tal com hem dit, i tot això. Quan tenim tot això ja que ho tenim tot bé, llavors agafem els calamars i els tirem allà dintre, i els anem remenant. I aquests calamars veureu que es van encongint i van agafant un color. un color, què diré jo, mitja hora.
0: Joana, no has dit tomaca, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Has dit tomaca? No, doncs ara és que jo m'havia perdut. Sí, sí, sí. He entès ceba.
1: Ceba, 4 cullerades de tomaca.
2: Ah, 4 cullerades,
0: que això m'ho havia perdut jo ara.
2: Per fer el sofregit.
0: Sí, sí, però ara m'ho havia perdut, per això t'ho he preguntat.
1: 4 cullerades de tomaca i llavors pebre, si us agrada. Jo hi poso pebre blanc, tot això en el sofregit. Llavors hi posem els calamars i els deixem, els anem remenant, si veiéssim que s'enganxa una mica d'aigua, del brou de peix que tingueu, uh-huh. I aneu donant, i veureu que el calamar es queda rosset. Quan queda rosset, i el cobriu d'aigua, però no molt, perquè el calamar, penseu, com que ha deixat anar la seva aigua, ja. no us quedés llavors dissipat. Sempre sou a temps a tirar-hi. Llavors, quan fa una mitjoreta, i abans de fer això, abans de posar-hi la picada, hi posarem una mica de farina. I aquesta farina la deixarem coure perquè ens doni espessor.
0: Ah, vale. Però, per exemple, més o menys, quina quantitat de farina?
1: Una cullerada de farina.
2: Per lligar.
1: I llavors hi tirarem la picada. Després ho deixem mitja horeta més i ja està. I llavors sabreu que el calamar és cuit quan agafeu una forquilla i punxeu la part de dalt que no hi ha la carn. I veieu que esto ja ho podeu tancar.
0: Uh-huh. Escolta'm, però...
1: O sigui, queda boníssim, eh? Queda molt bo, un plat molt bo. I el podeu fer avui, per demà passat, i el que sobra ho podeu congelar. Jo he dit 8 calamars, 2 per cada un. Si hi ha nens, amb un n'hi ha prou. Sí. Però, bueno, això cada un...
0: Escolta'm una cosa. Amb tots aquests ingredients que ens has explicat, Joana, després, aleshores, quan li tires els calamars a dintre el que és el sofregit i el vi... Què ha de ser el vi? Que cobreixi els calamars?
1: No, el vi, un got de vi.
0: Perquè es diu que ha deixat anar una mica d'aigua
1: Un got de vi prou, i llavors hem de... O sigui, el vi li hem de tirar abans els calamars amb la ceba i tot, i la tomaca quan ho tenim.
2: Perquè s'evapori
1: una mica el vi. Jo deixo sempre evaporar una mica aquest vi. I llavors, quan veig que fa 3 minuts o 4 que s'ha evaporat, i posem els calamars.
0: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, a veure, aquest plat tan bo...
1: Tan bo, és que és molt bo.
0: Tornem a repetir els ingredients després, Joana. Sí. A veure, amb què ho acompanyem, això? A veure, amb pa, sucar, perquè això ha de, per sucar ha de ser estupendo, eh?
1: Aquest plat, si el voleu acompanyar amb alguna més, que a vegades no fa falta, i podeu posar uns musclos al vapor, unes cloises, i us queda un plat de festa major, eh?
2: I tant.
1: O uns escamarlans, si voleu encara fer més, un parell d'escamarlans per cada un.
0: A dintre, també, igual.
1: A dintre.
0: A l'última hora.
1: O sigui, si això ho feu el dia abans, els musclos i les cloises els hi poseu el mateix dia, al moment d'escalfar el plat. I els escamarlans també. I llavors, davant, feu un pica-pica i escolteu. Fantàstic, eh?
2: Hi ha una cosa, Joana,
1: sí?
2: Que és bo, el quàsic, però jo a vegades el calamar en farina el fregeixo abans de posar.
1: Sí.
2: Que després no és de posar-hi la farina. Però tinguis en compte, tu ho poses en cru que encara queda més gustós.
1: No ho sé, jo sempre... Bueno, la meva mare, la meva àvia,
2: a Can Pucalló
1: sempre ho fèiem així.
2: No, el calamar queda més gustós. Té rom, això.
0: Jo m'ha fet molta gràcia, com has comentat, Joana, el fet de girar-los. Perquè,
1: sí.
0: A veure, m'ha passat que realment, doncs això no ho sabia, i és allò que, esclar, les rellenes, i al final trobes
1: la sorreta aquella que molesta molt.
0: Et fa malbé tot el plat, eh?
1: I a vegades hasta es barreja amb la carn, aquella sorra.
0: Sí.
1: A més, que abans els giràvem i els tornàvem a girar.
0: Sí.
1: I allò era una feinada, ara no. Ara tu els rentes bé, els agires, ja no cal. Girats mateix, i així no es rebenten quasi bé mai.
2: Perquè girats tens una cosa, un avantatge, que el posar s'obre més.
1: Sí.
2: De l'altra manera, queda... S'enganxa els dos allò del calmar, s'enganxa i costa a vegades sobreposar.
1: I després una altra cosa que no he dit, que si us sobra carn d'aquesta, no us amoïneu. Perquè llavors feu 4 mandonguilles...
2: I tant.
1: I els poseu aquí mateix
0: també
1: a la cassola.
0: Ah,
1: i penseu que és boníssim. Agafeu la mandonguilla, els enfarineu una mica, els afregiu a part i els tireu a la cassola.
2: Molt bé.
1: És boníssim, eh? Sí. Si sobra carn, no cal que us amoïneu.
2: No.
0: Jo aquest àpat intentaré fer-lo, Joana, per la festa major.
1: Saps?
2: Vale.
0: Ja te trucaré.
1: Si necessites alguna ajuda, me truques.
2: és el dia abans, almenys si t'equivoques, podem rectificar.
0: Si més no, podem rectificar una mica.
1: És molt bo aquest plat, molt bo.
0: Sí, de totes maneres, sí que és un plat d'aquests que sits una mica de colla, Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: la feinada que porta.
1: Jo en faig 18 o 20, com en faig? Perquè, esclar, a casa som 10.
0: Sí, no, sort que us agrada la cuina, us esteu allà hores a la cuina, relaxats, els cuiners, i bueno, això va la mar de
1: sí,
0: bé, eh?
1: Sí, ens relaxem.
0: Ah,
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: és
1: però contra els estressants ens relaxem, sí, a la cuina.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs anem ara, Joana, si t'assembla. Digues una mica més a poc, els sí, ingredients, per si el volen apuntar a la nostra audiència, doncs ho tinguin ben agafat.
1: Per 4 persones, 8 calamars mitjans, 8 escuradents, 500 grams de carn picada de porc, de cap de llom, picada dues vegades, 250 grams de ceba ratllada, 4 cullerades soperes de tomàquet, 2 ous, un el posarem cru i l'altre el posarem dur, que el ratllarem. I tot això farem la pasta aquesta. Un got de vi blanc, farina, aigua o brou de peix, oli, sal, pebre i ja està.
2: I pebre vermell.
1: I pebre vermell dolç. Exacte. I per la picada, 2 grans d'all, julivert i 20 ametlles.
2: Està bé.
1: Si n'hi poseu 25 no passa res, eh? Però jo...
0: Estic perdonat.
2: Si n'hi poses 19 també.
1: I si n'hi poses 19 també.
0: Exacte. Joan, no fa gràcia que dius que no t'agrada comptar-ho tot, el que ell posa, sí.
1: És que jo ho mesuro tot, com som colla... Ara, quan som en Vicenç, jo no. Sí. Però com som colla, ho mesuro tot, perquè en la cuina també vol el seu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Amb això que dius, això, la cuinació, els com feien alguna cosa, tot apuntat, 200 grams d'això, 100 sí, grams d'això, sí, sí, tot sí, ho tenen tan ben apuntat, sí, que és veritat.
0: Bueno, perquè sempre segur que surt bé, perquè si ho fas en mida, en la mida que ja tu tens anotat de que ho fas sempre així, segur que surt
2: la meva dona fa les bunyols de les cuinacils, els bunyols de poma, i ho té apuntat. Té apuntat de tant de la manera que ho fan.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos per venir aquí als Fogons i Davantal. Espero que us hagueu trobat a gust amb aquesta cuina
2: i
0: que bé, que us esperem la propera setmana.
2: Molt
0: la
2: bé.
0: Joana i en Ventura, la Ventura i la Joana.
1: Gràcies. Bueno,

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
3: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
3: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
2: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
4: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
2: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
5: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
2: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
7: Coses que passen.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I domes un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au,
5: mira que bé.
0: Instal·lacions Adrià Serra.
6: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
6: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: No t'ho perdis.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Propostes en xarxa.
3: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.

0: Espacio audiovisual de Sensations, no té igual, en cap dels racons.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
2: Per al càncer de pròstata no hi ha un cribratge poblacional com en el càncer de mama o de colon perquè no hi ha marcadors diagnòstics, però sí hi ha proves que permeten identificar aquest tumor. D'aquí la importància de les revisions amb l'uròleg per anticipar-se, com explica el doctor Francesco Sanguedolce del Servei d'Urooncologia de la Fundació Puigverd.
3: Valorar el riesgo de que pueda tener un cáncer de próstata. B, valorar el aparato urinario, porque a partir de los 50 años van a tener también problemas que no son de un cáncer, sino también de un tumor de próstata, siendo grande la próstata.
2: Poder detectar el tumor de próstata en estadis inicials evita la progressió a metàstasi i aplicar tractaments curatius menys invasius que la cirurgia o la radioteràpia, com és la teràpia focal.
3: Varias fuentes de energía que permiten quemar o congelar l'àrea visible por resonancia magnética correspondiente al cáncer de próstata, sin extender el tratamiento a toda la próstata, ya que pues tratamiento radical puede conllevar un mayor riesgo de incontinencia, de impotencia sexual.
2: L'any passat a Catalunya es van diagnosticar 5.000 nous casos de càncer de pròstata. Si es detecta a temps, la supervivència és del 95%.
1: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.
4: Tanca els ulls.

0: No estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.
2: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estrais.
4: Soc la Diana i vull la igualtat d'oportunitats.
5: Soc l'Oti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
6: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
7: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça, o sigui que tothom està inclòs en aquesta lluita i doncs per això sortim al carrer per lluitar pel dret de les dones, però els de tothom també, perquè ens afecta a tothom.
8: Exigim que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes.
9: Acabem amb la barbàrie! Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens suprimeixi. No a la guerra!

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

Els primers auriculars, desenvolupats a finals del segle XIX, tenen una història curiosa lligada a la innovació tecnològica i l'entreteniment. Nathaniel Baldwin, un enginyer mormó de Utah, va crear els primers auriculars moderns al voltant del 1910. El seu disseny consistia en dues petites caixes acústiques connectades per una diadema, dissenyades per amplificar el so de les ràdios. Curiosament, Baldwin va vendre la seva invenció a la Marina dels Estats Units, que el va utilitzar per a comunicacions militars durant la Primera Guerra Mundial, ja que els permetien escoltar senyals amb claredat en entorns sorollosos. Abans d'això, cap al 1890, els operadors de les centraletes telefòniques utilitzaven dispositius similars, però eren pesats i incòmodes, i amb un sol auricular que es recolzava a l'orella. L'ús recreatiu dels auriculars va sorgir més tard, amb l'auge de la ràdio i els gramòfons.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
0: I tu? T'has connectat? Connecta't.
5: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
0: Connecta't.

0: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
1: Què necessites avui?
2: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
3: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Anem a pams.
3: Sentir-se bé, tot i la situació.
4: És qüestió d'actitud.
5: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
2: Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
3: Fi de la pobresa.
4: Fam zero.
5: Salut i benestar.
6: Educació de qualitat.
7: Igualtat de gènere.
8: Aigua neta i sanejament.
9: Energia neta i assequible.
10: Treball digne i creixement econòmic.
11: Indústria, innovació i infraestructures.
12: Reducció de les desigualtats.
13: Ciutats i comunitats sostenibles.
14: Producció i consum responsables.
15: Acció climàtica.
16: Vida submarina.
17: Vida terrestre.
18: Pau, justícia i institucions sòlides.
19: Aliança pels objectius.
20: En el 107 de la FM.
21: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: lana, a radio villa sacra tot la setmana. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El kimchi. El kimchi és un aliment de la gastronomia coreana. De fet, és el terme que s'usa per a denominar les verdures fermentades. Amb la globalització hi ha més varietat alimentària i, tot i que s'han deslocalitzat els aliments, alguns de ben interessants han entrat a les nostres cuines, com el kimchi. El kimchi va més enllà de ser un plat coreà catalogat com a patrimoni immaterial de la humanitat. És una tècnica de fermentació ancestral usada des de fa milers d'anys com a mètode de conservació. La verdura fermentada més usada és la col, però de fet es pot fermentar qualsevol vegetal i fins i tot fer les barreges d'hortalisses que més agradin amb espècies al gust. Existeixen unes 200 varietats de kimchi, però a la base seran les verdures a fermentar, la proporció correcta de sal segons pes de les verdures usades i una barreja d'aigua amb farina d'arròs. També es pot afegir sucre i utilitzar altres condiments per fer-los més peculiars, com per exemple afegir all, gingebre o pebre vermell, o fer un preparat de salsa picant i deixar anar la vostra imaginació i creativitat. Segons si les verdures es tallen més grosses o més petites, es podrà mossegar o utilitzar com a salsa. El resultat final d'aquest lactoferment de verdures és un aliment d'allò més saludable i saciant, que a més d'aportar fibra, vitamines i minerals a la nostra dieta, enriquirà la microbiota intestinal. El seu sabor varia entre amarg i picant segons les verdures fermentades i el temps de fermentació. La col li dona un sabor més fort, els rabanets més especiats, el cogombre més refrescant i l'all un sabor més profund. El podeu servir com a salsa de plats principals, sense cuinar-lo i afegint-lo al final si es volen aprofitar les propietats de ser un ferment, però també es pot usar per a condimentar altres receptes. També encaixa molt bé afegit amanides o plats d'arròs o llegums, o com a guarnició de plats amb proteïna animal de peix, carn o ous. Podeu provar a preparar aquest aliment tan interessant per afavorir la microbiota intestinal a casa, però si no teniu paciència, busqueu al mercat aquelles marques de proximitat que us ofereixin diferents opcions i escolliu les que no siguin pasteuritzades per tal de gaudir de tots els seus beneficis.
3: Si escoltes Ràdio Vilasacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.

0: Radio Vila Sacra.
1: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
2: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals. Per

0: I parlant d'emocions.
1: 98. Tanca els ulls.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pedret i Marzà.
1: Marzà, tota la plana per abastar. Pedret, vinyes i vinyes contra la set. Marzà, quatre oliveres per espongar. Pedret, l'or de l'església que passa fred. Marzà, la barretina torna a esclatar. Pedret, coloms que volen per l'aire net. Pedret i Marzà, roda la fira del bestiar. Marzà, Pedret, dos noms que indiquen un sol indret.
2: Un viatge en el temps.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio
9: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
12: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure? T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
13: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
14: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
13: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
15: Bé, no? Maria, els tens?
16: Oh, fa un any que els preparo.
15: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
16: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
15: Ja bufo.
16: Bufa! Bufa!
17: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. L'espai curiós.
3: Compta amb un cotxe granate fosc i matrícula estrangera. Porta el volant a la dreta, el que vol dir que és un vehicle anglès. Li preguntarà, restaurante, restaurante, amb un espanyol macarrònic. I després li dirà, pagar con pesetes? I vostè contestarà, no, euros, euros, preguntarà ell, i continuarà, jo pagar con dòlares, i li ensenyarà una cartera amb un munt de dòlars que se la torna a posar a la butxaca immediatament. Després dirà, tu ensenyar-me euros, no se li acudeixi pas fer-ho, perquè amb una destresa i rapidesa, el que vol dir que és un vell professional de la manipulació, i més ràpid que els mags d'Andreu o Tamarís amb les cartes, els euros li desapareixeran de la seva cartera. I els Mossos d'Esquadra diu que ja tenen alguna denúncia similar.
4: Joder, ¿cómo se lo ofrece?

Jim, Jim Jabri. A sweep is as lucky can be.

0: Tenia mans per treballar.
1: Mans per enviar missatges.
0: Mans per abraçar.
1: Mans per fer una cara de mans.
0: Mans per fer l'onada, per celebrar, per picar de mans.
2: Mans, fem mans i mànigues per la música i la cultura popular. Mans.
0: Mans enlaire i de fer.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 12 de gener del 2025.
1: L'1% més ric del món ja ha esgotat el seu límit anual de CO2. Ho denuncia l'ONG Oxfam, que recorda que l'objectiu és mantenir l'escalfament global per sota d'un grau i mig. Per aconseguir-ho, segons Oxfam, els més rics haurien de reduir les seves emissions un 97% per al 2030. L'ONG assenyala que la meitat més pobra de la població mundial és la que més pateix els efectes de la contaminació. Davant d'aquestes dades, Oxfam demana a les administracions que apliquin mesures contra els rics que més contaminen.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: I parlant d'emocions...
2: 79.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els últims anys, Marc Esparza.
2: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
3: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
2: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies i espera tu.
4: Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vilasacra 107.0.
1: All of me. Why not take all of me? Can't you see?

0: sequera un problema de tots. Fem alguna cosa.
1: Què faig amb les meves plantes?
2: I jo, amb el meu jardí?
0: Us ajudo?
1: Sí, és clar.
0: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
1: M'interessa.
0: Centre Verd, a Salt.

Molt bones. Sabies que quan es menja fora de casa o no es disposa de temps per fer un àpat com mana, s'ha de tenir en compte sobretot la rapidesa de poder menjar, però també que sigui una menja de fàcil digestió i no per això el que tots coneixem pel fast food ha de ser un àpat dolent i ple de calories? Un sàndwich ben elaborat, amb bons productes, pot ser una bona sugerència. Ara bé, tampoc cal abusar-ne i fer-ne del fast food un ús quotidià. El fast food és com una targeta de crèdit. S'ha de tenir prop per qualsevol esdeveniment, però no cal abusar-ne el seu ús. Això ho sabia el Sergio Montañó, el quart comte de sàndwich. Ell tenia molt clar que no volia deixar les seves partides a mitges. Alguns historiadors posen la data del naixement d'aquest entrepà elaborat amb pa de motlla a l'any 1762. Sergio Montañó, quart comte de sàndwich, era un personatge amb gran renom en la política de la societat britànica, però també era un jugador compulsiu. Uns afirmen de cartes, mentre que altres diuen que la seva passió eren els escacs. Siguin les cartes o els escacs, però el que sí es posen d'acord és que quan tenia 44 anys es va passar 24 hores seguides jugant sense aixecar-se de la cadira. Quan la gana es va fer omnipresent en el seu estómac, el gran dilema va ser si suspendre la partida per una estona o seguir jugant. L'opció va ser definitiva, clar, la segona. Es va fer portar un tall de carn que li preparava el seu majordom entre dues llesques de

Però també n'hi ha de farina integral, o de diferents tipus de farines. Als últims temps es troba també pa de motlle sense crosta. Caram, quina mandra haver de menjar-se la crosta, no? A partir d'aquí es pot trobar un ampli ventall de pans de motlle a les fleques, als quals s'hi afegeixen fruits secs com panses, avellanes, pinyons, llavors com el sèsam o grana de rosella, cereals diversos, fruites confitades com orellanes, figues, prunes o verdures fins i tot, com pastanagues, espinacs o carbassa. I fins i tot, sabeu què? Ara que tenim aquesta dèria, també us el podeu...

el Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol, amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany, el certament posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània, a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: Pixapins té l'origen a la Costa Brava? Pixapins és el mot que els catalans que viuen en pobles utilitzen per referir-se als habitants de Barcelona i altres ciutats amb menys preu. Segons la llegenda, aquest mal nom es va originar durant els anys 60, quan els barcelonins es dirigien a la Costa Brava i col·lapsaven les carreteres amb els seus cotxes. Els barcelonins es passaven hores aturats a la carretera i quan la bufeta no donava més de si, acabaven fent un riu sota aquests arbres tan típics de la Costa Brava.
1: Doncs, tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar.

0: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
1: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món? És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
2: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
1: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc. A vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens atrapa.

0: No és casualitat.
1: Com deia aquell, amigo.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
2: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
3: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
2: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
4: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
2: La intenció primer és reduir el combustible i, un cop fets aquests treballs, que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: La música més propera a tu.
5: Gaudeix-la amb nosaltres.

0: celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: La teva ràdio local és Territori. Som Terra. Som Territori.

0: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Oi que et sona aquesta cançó?

0: Benvolguts, amics de Ràdio Vila-sacra, amants de la música que fa història. Us imagineu assistir a un concert en viu de Glenn Miller? Doncs veniu amb nosaltres, que aquí tot és possible.
1: Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix el concert.
2: Ladies and gentlemen, Pete Long.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: Per Sant Joan, rebelles amb precaució.
2: Un resplandor i hace pum!
3: Oh!
2: Digo, oi, ja està aquí la guerra. Oh!
4: Propostes en xarxa.
5: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Revetlla de Sant Joan és, evidentment, una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por a sorolls estridents. Per això, cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat. Ens ho explica en Roger Santaló.
2: Aquests productes guanyen popularitat a cada Revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
3: A mi, espantar-los, a mi m'ha fet molta por perquè els sustos no m'agraden i els espantar-los queda més fort.
2: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Empans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
4: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empantant-ho.
2: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles.
5: Tu pots ser part del canvi.
0: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Aquesta nit és nit de revetlla.
1: Platja o piscina?
2: El que vulguis, però sempre amb Ràdio Vila-sacra com a companyia.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
2: Benvingut al Club dels que estimem la cultura.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
5: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

Emociona't. Deixa't endur per la il·lusió dels llums, seu a la butaca dels somnis, participa de les nostres tradicions, comparteix cultura, regala emocions. Generalitat de Catalunya.

0: per a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un segadors del Delta.
2: Demana l'original. Segadors del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
6: Si aquesta aire no refreda... Calor, suor, no refreda!
7: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
8: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
9: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort, els números de telèfon no us farà mal.
1: És un consell de la municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bueno, deixem el missatge després de la senyal. Soc la Maria de Santa Pau, que és ben dit del veïnat dels Arts, que en diuen el veïnat dels Arts perquè tenim el santuari de la Mare de Déu dels Arts, que al seu temps havia tingut la seva esplendor. Aquells que anaven en cavalls, a peu, era un hostatge, hi ha encara uns grans pisques de pedra per vorar els cavalls. Ara penso que ja hi neixen tisires, que se fan 4 metres. I bueno, sí, doncs, avui deixarem aquí el missatge, si li diguen les dones, a veure si me'n recordaré. I diu així, seguen i lliguen les dones, seguen i lliguen Pujol. Adéu-siau, vella gorda, més enllà del Pujol. Una matinada fresca, agafo l'escopeta i me'n vaig a caçar. No trobo caça ninguna, sinó un petit ull de bou, que la primera escopetada ja se'n va de penxa al sol. I em vaig a casa a buscar el ròssec i enganxo el prei de bous per portar cap a casa el petit ull de bou. La mestressa de la casa, que de cunyà ben sabia prou, del cap i les aletes em va fartant a 29. I encara aquell gulós del mosso mai coneixia quan no tenia prou. I més gros va ser que les criades que se cagaren al llençó. Uns menjaven amb forquilla i l'altre bevien el brou, xerrupaven el brou. I la mestressa de la casa encara em va emplenar un peró. I seguen i lliguen les dones i seguen i lliguen Pujol. Adéu-siau, vella gorda, més enllà del Pujol. Ja està. Bueno, això, aquestes cançons se cantaven per espallonar o després al bord del foc. Després hi ha un altre que també més la sentíem aquí, que era Pere Benamarcat. Aquest sí que hi ha una espècie de tonada. Pere van al mercat, va comprar una burra seva, trau-trau, és això, sí, i sobretot se diu dues vegades, trau-trau dues vegades, Pere van al mercat dues vegades, i tot el que sigui dues vegades. Pere van al mercat, va comprar una burra seva, trau-trau, i em talla el quatre peus i la burra s'enrenca a córrer, trau-trau. Passa un siderer, li cau una mella al peu, li fa sonar l'orella, trau-trau. Què més? Si un mot cridava gent, i en sort se l'escoltava, trau-trau. Cocau un gos al pou i un sec s'ho mirava, trau-trau. Pel mar hi corren conills i per rostolls hi corren anguiles, trau-trau. Si vols saber quina cançó és, la cançó de les mentides. Em penso que ho he dit tot bé. Ja està, no ho he més. Adéu.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
7: Repetiràs.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

Diuen que la Revetlla de Sant Joan és la nit més màgica de l'any i també se l'anomena la nit del foc o la nit de les bruixes. És un culte al sol on celebrem el solstici d'estiu. A la gran majoria de places dels municipis dels Països Catalans es poden veure fogueres o escoltar el so i l'olor de la pólvora que fa la pirotècnia. I tot plegat amb el gust de la crema o els llardons de la coca de Sant Joan com a postres dels sopars populars. Aprofitem aquesta festa i l'alegria que l'envolta per desitjar-vos una bona entrada d'estiu.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Truques i ens dius alguna cosa?
4: 972511268.
5: Tu recordes on eres fa 20 anys?
6: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
7: Hola, em dic Pilar, sóc una assídua oienta de la vostra ràdio i el que li agrada aquestes frases així una mica guapes, jo en sé una. Es diu: la ignorància s'educa, però l'estupidesa és per sempre. Si t'agrada, la poses. Gràcies.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: ¿Cómo?
2: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
1: ¿Cómo?
3: Amb la col·laboració de BN Group.
4: I parlant d'emocions...
5: 36.

Martinet. Neteges professionals. Apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà el resultat.

alegre. Mons amics m'estan dient, mons amics m'estan dient, Joan, per què no t'alegres? Joan, per què no t'alegres?

0: triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
1: La Revetlla de Sant Joan. Es pot celebrar de moltes maneres, a casa, a la platja, al carrer, amb els amics o amb la família, però el que està clar és que no poden faltar-hi ni la coca ni el cava. Hem sortit al carrer a preguntar a la gent com celebraran aquesta nit i si coneixen l'origen de la festivitat.
2: Doncs jo soparé a casa i després amb el meu nen sortirem aquí de petar-nos.
3: Amb els meus fills i el net, que tinc un net aquest any.
4: En família també, vull dir, amb els meus fills i amb la meva neta. I llavors, doncs, pues, bueno, bé, no?
5: Farem una revetlla amb uns amics. En principi farem un sopar i els nens tiraran petardos, bueno, el que es fa habitualment.
6: Nosaltres estarem amb tots els nens, un grup de nens i de pares, ens juntarem al carrer i farem la revetlla tots junts i passarem la nit junts.
7: Significa que juntar-se la família i comer la coca. I nada más.
8: Home, és el començament del bon temps, de l'estiu, de poder anar a dormir tard, de fer terrasses, de fer poble.
9: Ui, és una nit de molta festa i sobretot perquè ho fem al carrer, amb els veïns i ens ho passem pipa.
10: No penso que és una festa del poble, que es fa en el poble, que ajuda que la gent s'animi i que pensi que... Hi ha gent que ho passa molt bé aquesta nit.
11: Per mi Sant Joan crec que és bastant per passar-ho amb els amics, però no té cap mena de sentit. No sé, sortir de festa i passar-ho bé, però...
12: Pues jugar amb els amics i tirar petards i passar-s'ho bé amb els pares.
13: Home, és pagar, però no sé... I suposo que estava relacionat amb les collites, diria.
10: Pues no. No, lo sé. No sé de dónde viene.
14: Petardos per nens. Piules, xinos, bombetes... com es diu l'altre? Les...
15: Bengales.
14: Les bengales, lo típic de nens. I alguna bateria per als grans. I ja està.
15: Bombetes, uns coets... Ai, i res més. I uns altres petardos.
16: Casa de mis hijos. Con champà i coca.
17: Amics,
18: els
17: meus pares i amb
18: alguna amiga. Pues yo en la casa, pues lo voy a celebrar en la casa y la costumbre cuando me levante por la mañana, pues cojo agua, la lleno por la noche, la dejo al sereno y antes que le dé el sol me echo agüita en el cerebro. Eso es una costumbre antigua.
16: Bueno, cuando era joven pues íbamos a fiestas y así, pero ahora pues me estoy en casa. I viene la família i nada más.
10: Aquest any vaig amb els amics, a coca.
19: Jo segurament ho celebraré a casa amb la meva família.
20: Jo segurament també.
1: Tu saps què és el que es celebra la nit de Sant Joan?
5: La nit del solstici d'estiu.
20: No exactament, no.
4: Bueno, ben bé tampoc ho sé. O sigui que és una cosa que és tradicional, de sempre, vull dir el 24 de juny.
3: Pues no.
1: Se celebra el solstici d'estiu, que és com donar la benvinguda a l'estiu.
3: I, bueno, pues sí, pues això deu ser, no ho sé.
1: L'arribada d'estiu, no? L'arribada de l'estiu, sí, sí. Que Sant Joan és la nit més curta o més llarga de l'any?
5: Sant Joan és la nit més curta. A veure, tècnicament és la nit més curta de l'any.
20: D'on ve no ho sabem.
1: Diríeu que es feien en l'antiguitat perquè com que era de nit així s'hi veien, perquè no tenien altra manera d'il·luminar-se, o per espantar els mals esperits i purificar?
19: Jo diria que és per espantar els mals esperits.
20: Sí, normalment totes aquestes coses venen de creences, no? Segurament.
1: Jo més per aquí. Potser és això, sí.
21: Per allunyar l'esperit. Sí. Sí.
4: Jo penso que és per treure els mals esperits. Penso, que és això.
5: Veus, Peque, hem sortit.
15: Allà?
5: Sí.
0: Sensacions de la temporada.
22: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
23: Un viatge en el temps.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vilasacra. Tot és més bo.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
3: A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
2: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
3: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
2: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Per Sant Joan, Ràdio Vilasacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
6: ¿Cómo?
7: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vilasacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
6: ¿Cómo?
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
10: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
9: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
10: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
9: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: No tothom gaudeix de la mateixa manera la revetlla de Sant Joan. Els petards es poden convertir en un malson per a alguns col·lectius. Per exemple, els infants amb trastorn de l'espectre autista o els animals de companyia. Laura Hurtado.
2: Les persones amb autisme, sobretot els infants, presenten una sensibilitat sensorial elevada. Per això, sons que per a algunes persones poden ser simplement molestos, per a ells poden resultar dolorosos i angoixants. Marta Ros és psicòloga al Centre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya.
3: Cada any hi ha molts infants que passen en la revetlla de Sant Joan tancats de casa amb auriculars posats, plorant o amb molta por, mentre que la resta de la població ho segueix celebrant. I nosaltres considerem que no es tracta de prohibir aquest tipus de festivitats, sinó de trobar maneres i formes inclusives de poder conviure.
2: Alguns animals de companyia, com els gossos i els gats, també poden patir crisis nervioses pels forts sons dels petards. Ho explica la presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya.
4: La sensibilitat no depèn de cap raça, ni hi ha una raó per la qual siguin més sensibles. El tutor percep que el seu animal comença amb nerviosisme, que tremola, n'hi ha que vocalitzen, burden. Els atacs de pànic poden arribar, ja dic, a ser tan espectaculars com que nosaltres hem tractat a les consultes animals que han travessat un vidre per voler sortir d'un balcó, per exemple.
2: Ara, una veïna recomana preparar els animals dies abans de la revetlla perquè se sentin més segurs.
4: Que busquin el que nosaltres diem el lloc segur, el lloc de la casa que més els agrada o que ells trien per com a lloc més tranquil. En alguns casos recomanem posar una miqueta de música, però això no podem fer-ho el mateix dia. Hem d'anar-ho fent ja uns dies abans perquè l'animal ja vagi reconeixent aquest lloc com un lloc tranquil.
2: Els espectacles de llum i focs artificials silenciosos o les zones lliures de soroll són algunes de les alternatives per a una revetlla més inclusiva.
5: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
6: Actualitzem.
5: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
7: Tranquil·lament.

0: I parlant d'emocions.
1: 60.
2: Bueno, què? Rebella o què? Rebella o què hace? Sí, rebella sí, però allò que diuen, ara la nova paraula de moda hauria de ser el però. És tot sí, però. Rebella sí, però petita. Petardo sí, però. Ballar sí, però. És el nou, la nova normalitat, és el sí, però. Perquè serveix per gairebé tot. Poseu. Que podrem ballar? Sí, però... Llavors, a les discoteques no, amb les distàncies de seguretat, pim-pam, no sé quantos. Que podrem celebrar la rebella de Sant Joan? Sí, però. Que podrem tornar a fer formacions? Sí, però. Que... La nova normalitat, el sí, però. Alguna recomanació extra? Sí, el sí, però.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Simplement brutal. Des dels plats de tradició fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos.

0: maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas d'hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Som

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...

0: Aquesta nit és nit de revetlla.
1: Platja o piscina?
2: El que vulguis, però sempre amb Ràdio Vila-sacra com a companyia.
3: Maria, estàs en mute.
4: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Ha sonat l'hora de la il·lusió.
7: Ràdio Vila-sacra, la vida és música.
8: Vila-sacra, la independència de la casa.
9: La de casa és la millor.
10: La més musical.
11: La més musical.
12: La millor música.
13: La més divertida.
14: La més divertida.
15: La millor música.
16: La de casa.
17: La de casa.
18: La de casa.
19: La més musical.
20: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vila-sacra es fa recordar molta gent i, a més, es va i morirà.
21: La més divertida en casa.
22: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
23: Tenir una bona qualitat del son és imprescindible per a la nostra salut, però poder descansar bé durant l'estiu es fa més difícil amb les altes temperatures. Ara bé, amb algunes pautes es pot aconseguir un descans reparador, més enllà de les recomanacions habituals, com evitar les pantalles, no fer exercici intens, ni prendre alcohol i sopes pesants abans d'anar a dormir. Doctor Carles Gaig, neuròleg de l'Hospital Clínic.
24: Millor una dutxa fresca abans d'anar a dormir, intentar després... baixar, o haver baixat la temperatura de l'habitació, ja sigui amb l'aire condicionat, finestra oberta, corrent d'aire, un ventilador.
23: Si no dormim bé un mínim de 7 hores, acabarà repercutint en la nostra salut.
24: Dormir poc i malament és un factor de risc per moltes malalties, cardiovasculars, també alguns tipus de càncer i també malalties mentals.
23: Sí, es recomana que abans de prendre res per dormir, sigui natural o un fàrmac, cal consultar amb el metge.

Servidor té un gosset molt eixerit. Carretets perduts l'hi he estat ensenyant. A demanar a les senyores petonets aixecant les dos potetes del davant.

del pis. Tot sovint em trobo que l'he de renyar perquè el rebador, el brut, es fa pipí. L'altre dia va ploure copiosament. Jo vaig deixar-me el paraigua al rebador i el veure de l'aigua el regalim. Va dir el gos, ara diran que hi he estat jo.

casa i viu un marit i muller, que aquesta nit diu que han armat tal sarau, que el sereno i l'arcalde han acudit i amb prou feines hi han pogut posar-hi pau. Segons diu la veïneta del segon,

0: Ho sento, però això ja s'ha acabat. Però si tant us ha agradat, tornem-hi, que no ha estat res.
1: Amb l'encesa de les fogueres i el so i la llum de la pirotècnia s'inicia la nit de Sant Joan, però també amb els sopars amb família o amics, on per costum se sol fer un pica-pica i al moment de les postres no pot faltar sobre la taula la tradicional coca de Sant Joan. Voleu saber d'on ve aquesta tradició? Doncs el seu origen es remunta a fa milers d'anys. De fet, per entendre'l, ens hem de remuntar a èpoques paganes, quan les famílies preparaven les coques a casa com a ofrena al Déu del Sol. El motiu principal d'oferir aquest dolç al Déu del Sol era per agrair-li que després de la coneguda com la nit més curta de l'any, tornés a sortir el sol. Antigament tenien una forma rodona amb un forat al mig per representar aquest astre, però amb el pas del temps això s'ha anat perdent fins a obtenir la forma ovalada que tots coneixem, el que es podria dir com la coca moderna. Es va incorporar a les revetlles l'any 1860 i va ser cap al 1900 quan ja es va considerar un element essencial. Una altra cosa que ha anat canviant amb els anys és el seu acompanyant. Abans s'acompanyava amb vi dolç o ranci, però a poc el consum d'aquestes begudes es va anar deixant de banda per donar pas al cava, que actualment és un altre imprescindible de la revetlla. I més enllà d'aquestes, una altra tradició d'aquesta nit també és la de la coca de llardons. De coques de Sant Joan, en l'actualitat n'hi ha de diferents tipus i diferents mides. Fer coques a casa s'ha perdut i això fa que les pastisseries i les fleques tinguin dies frenètics i s'omplin d'encàrrecs. Tornant de nou al passat, es diu que la coca de Sant Joan s'havia de consumir a l'exterior, ja que fer-ho a l'interior creien que els portaria desgràcies. Potser aquest és un dels motius pels quals per la revetlla la majoria de les persones la celebrem en espais a l'aire lliure.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: S'acosta Sant Joan, tornen els petardos DM. Torna el nen que portes dins. Els millors petards del món. Més de 2.

0: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
1: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
0: Renfe, el teu tren.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: difícilment hi hagi res més emocionant en comunicació que la ràdio.
1: Cosa especial, realment té una màgia i sobretot té una gent també molt especial. Aquesta tranquil·litat, aquesta sinceritat...

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
4: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
5: Cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
6: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
7: Cors que veuen art a l'instant.
8: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
9: Visita l'Alt Empordà!
10: Esperit Empordà.
11: El meu nom és el teu i com jo... No has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: avui...
1: Sí?
2: Jo! A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Felicitats a tots i després gràcies.
3: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
2: Però això què vol dir?
3: Com més siguem, més farem, per descomptat.
2: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafaner.
5: És impossible fer-ho tot.
6: Ara,
2: jo ho havia aquí,
6: ara.
4: Això és de riure. No.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki Viki.
3: Vale.
4: Des de la ràdio municipal pionera...
5: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
4: Passant per les ràdios escolars...
6: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions del col·legi 6 de Sala.
4: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
7: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
4: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
8: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
4: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine

Öp. Öp. Öp. Öp. A, B, C, V. A, B, C, V. A, B, C, V.

0: visto un rei.
1: Ha visto un què?
0: Un rei.
1: Ah, bé, sí, bé.
0: Un pobre rei que plorava, muntat dalt d'un cavall, i tant i tant plorava, que feia un...
1: Que feia què?
0: Que feia un xaragall, ai, pobre rei.
1: I el pobre cavall què? Eh?

0: A la nit de Sant Joan, a la nit de Sant Joan, és una nit molt alegre, és una nit molt alegre. Mons amics m'estan dient, mons amics m'estan dient, Joan, per què no t'alegres? Joan, per què no t'alegres? Com em puc alegrar jo? Com em puc alegrar jo? N'han robat l'amor meva, n'han robat l'amor meva.
1: Tiene un mensaje nuevo.
2: Bueno, jo sóc una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. Jo pues, m'hauria agradat a veure si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores pudieran hablar. Bueno, si la tinguessin, la podríem donar al migdia, i si no la tenen, jo no la tinc, m'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues os estaré molt agraïda. ¿Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
8: Amics, amigues, avui comença l'estiu de les bruixes en general i de la meva bona amiga, la Paquita Bruixa, en particular. Com estàs?
9: Bé, anem fent.
8: Perfecte, Paquita, va, home, que ja comença l'estiu, comença la teva festa major i avui fem un especial molt xulos de rituals de Sant Joan. Qualsevol persona, però, que vulgui fer una consulta, ja ho sabeu, podeu fer-ho trucant-la directament amb ella i si la voleu anar a veure també demanant hora prèvia a través d'aquest mateix telèfon, que és el 93...
9: 395 41 05
8: el telèfon directe de Paquita Bruixa si voleu fer la consulta, insisteixo, o la voleu anar a veure sempre demanant hora prèvia a través d'aquest mateix telèfon. Doncs Paquita, sense més, anem a fer aquest especial rituals, però abans, si m'ho permets, també parlem una mica dels Joans i Joana, del nom de Joan i Joana, què et sembla?
9: Pues sí, mira, i a més us vaig explicar una cosa que m'ha fet molta gràcia que l'he trobada, dic, oi, com que he revisat tants de llibres per no repetir. A que no saps, tu saps que Jano és Juan, no?
8: Sí.
9: Bueno, i de on te ve?
8: Deu venir...
9: És un nom celta, això sí que t'ho dic.
8: Ah, val, anava a dir d'Itàlia, sí. Per tant, deu no venir...
9: És de Diano.
8: Eh?
9: És de Diano.
8: Diano?
9: Diano. Igual que Diana és Jana,
8: eh? Sí, sí, bueno, sí, pues, sí.
9: Pues Joan, que era Jano, no? Uh-huh. Com que és un nom salt, i per, era tan llarg que ells ja feien abreviacions, no? I per no dir Ano, que no queda bé, li deien Jano Joan. Veritat que està simpàtic?
8: Molt xulo, clar que sí, dona.
9: Imagina't tu si sentic aquest nom.
8: Molt bé, doncs avui repassarem els noms de...
9: Però, clar, no té res a veure.
8: De Joan, que val per Joan, Juanito, Jan... de tot, perquè hi ha varietats, també.
9: Diana. Per exemple,
8: també. També repassarem, doncs, Joana, que també val per Joana, Joaneta, Diana. Juanita, etc.
9: Sí.
8: I, doncs, va. Ah, i també, per cert, no ens descuidem que per Sant Joan també hi ha uns altres que celebren el seu sant, que són el Jonas. Tants. Doncs vinga, va, parlem de noms, avui Joans amb totes les seves varietats i les Joanes amb totes les seves varietats. Com són aquests noms?
9: Són acomodatius, els Joans. Els dies el mateix. La qüestió és viure bé. Hem de dir que som força treballadors i molts fidels a la seva parella. Som divertits i pràctics. El seu número és el blau cel i el seu color és el 2.
8: No, el seu número és el 2 i el color blau cel.
9: Avui sí que tindràs, perquè he passat tanta consulta,
8: sí.
9: Estic a base de pastilles.
8: No. Vaja.
9: Les cames...
8: Oh, Paquita, home.
9: Fatal.
8: Doncs ja ho sabeu, el número 2...
9: Aquí posada.
8: El número 2 i el color blau cel pels Joans, els Jans, etc. I anem per les Joanes, Juanites, Janes, que com són?
9: Obren sempre la seva casa. La seva porta de casa normalment sempre està oberta. Les visites no li molesten, són força treballadores i molt discretes. Si poden passar desapercebudes, ho fan. No els hi ha... Bueno, la Juana de Arcos aquesta sí que es veu que va ser... Bueno, però pobreta, també la van cremar. Doncs hem de dir que... No... Aviam, no li agrada anar a festes. Prefereix que vinguin les festes amb ella. Per sorolls, petardos i tot això no és lo seu. Són molt bones mares i dones molt polidetes. Així són. El seu número és el 6 i el seu color també el blau cel.
8: El número 6 i el color blau cel per les Joanes, Juanites, Janes, etc. Rituals de Sant Joan, rituals que s'han de fer aquesta nit tan màgica, aquesta nit de 23 de juny, nit de Revetlla Sant Joan. Doncs, sí. Paquita, com vulguis, anem a fer rituals, no?
9: Bueno, primer expliquem una miqueta.
8: Paquita, endavant, com vulguis.
9: Aviam, és una nit màgica, com tots sabeu. A més, hi ha la careta dels bessonets, no? que un mira amunt i l'altre mira avall. Per això són dos, no perquè tinguin dues personalitats, ni totes aquestes coses que s'ha dit. És així, un mira pues, cap al cosmos i l'altre cap a la Terra, sobretot aquesta nit. El ser màgica, doncs, vigila, uns vigila l'un de dalt i l'altre l'un de baix perquè no ens passin res. I s'obren les portes, els portells, doncs, per deixar passar l'un bo. Si nosaltres pues, ho aprofitem o ho sabem aprofitar, pues mira, millor que millor, i si no, doncs pues ens quedem igual com estem. Però per això es fan tots aquests rituals, són de fertilitat, però més aviat és de foc, perquè el foc sempre diuen que ho cura tot, aviam, ho crema tot, no? Pues per això sempre es fa l'ofrena, l'ofrena en el sol, és el dia que el sol dura més, no? Clar, el dia és més llarg de l'any.
8: Doncs, el dia més llarg i la nit més curta.
9: Just, l'aprofitem més, i és quan més rituals es fan. A l'home, doncs, més aprofita. Però això no és ben bé així. És perquè el sol és molt orgullós. Com que té tanta calor, tanta vida, i què fa? Diu, avui, aquest dia, doncs, donaré el meu poder. Si donaré a tot el viu, el que mana. I nosaltres hem pensat, bueno, doncs, si ella ens dona tant de sol, tanta claror, tanta vida, doncs nosaltres també farem una ofrena per ells. I per això fem les fogueres. Es feia per això. Ara, doncs, ho fem per passar-ho bé i tot. Però al començament, a més, amb aquella cendra que fa les fogueres, sempre doncs, es fertilitzaven els camps, es feia passar els animals per sobre, quan el foc estava ja acabat i no n'hi havia brases per poder-se cremar, doncs es passaven per sobre i llavors s'agafava doncs, i es repartia per tot el camp. Els noi, la parella que no podia tenir nens o els hi costava de quedar embarassat, doncs, feien a l'amor, allà al camp, a prop de les cendres d'una foguera, i diu que això, doncs, bueno, els ajudava, almenys, de vegades, ai, la fe fa moure muntanyes, no? Doncs, es feia així. I tothom, perquè aquestes fogueres es feien, com que n'hi havia els poblets petitois, no com ara, que estem, bueno, mira com estem, doncs, no, n'hi havia els típics poblets petitets, doncs, n'hi havia moltes cendres, feien moltes fogueres, i tothom agafava cendra. Si aquella no es podia agafar, doncs s'esperava a l'endemà. Amb aquella cendra s'omplien uns saquets. Uns saquets de color blanc o color mantega. Doncs, i es lligaven segons el que volies, si volies diners, perquè aquella gent el que volia era menjar. Doncs sempre es feien set nusos. Per exemple, si era d'amor, doncs es posava la cinteta rosa. Si era pels diners, daurats o verds. Per això que hi ha molta gent que diu que quan demanem diners i tal, posen una espelma de color groga. No, s'ha de posar verda. A més, ho he mirat en el llibre dels esperits i té que ser verda. I, doncs, estan set nusets amb una cinteta de color verda i llavors doncs, es lliga el saquet o el trapet que hagis fet servir i es penja, ells ho penjaven a sobre de la porta d'entrada, per la part de fora. Aquí es fa, però esclar, per la part de fora no queda bé, es fa per la part de dintre, i s'agafa un tros de de tronc del que haguem cremat, els que fem una foguera, doncs, i amb allò intentem, amb aquell tros, que estarà apagat quan arribem a casa, el tornem al centre i s'encén el foc. Tan punt arribar. Encara que no t'hagis de fer res en la cuina, simplement, doncs, posar un pot amb aigua calenta, no? Doncs és igual, o un cafè, un te. Doncs es fa això. I això voldrà dir que durant tot l'any podrem encendre el foc per fer els nostres menjars de casa, que podrem donar pues, de menjar als nostres fills i nosaltres també. A veure, ja hem explicat això una mica i ja hem ensenyat algun ritual, no?
8: Doncs, molt xulo, no? T'estava escoltant molt, molt atentament.
9: Es fa amb alguna, quan si volem diners, a la nit, a partir de les 12 de la nit, abans no es pot. Doncs, Pastit, a veure, això es fa despullat. El que passa és que ara costa una mica, no? Però bueno, ja hi ha puestos que ho pots fer-ho. Si no, doncs, tenim que anar sense roba interior, perquè no té que oprimir res al nostre cos, però ens podem posar una túnica blanca. Jo sempre poso una camisa de dormir blanca, d'aquelles que ja no sué, de l'any de la picó, bueno, que potser ja hi era d'ara dels meus avis, de la meva àvia. Doncs, bueno, em poso aquella, si no puc anar en el... Però més amunt hi ha una platja nudista i me'n vaig allà, però si no, ho faig així. Un dels rituals...
8: Però si més a més ha de fer a partir de les 12 de la nit...
9: Sí, a partir de les 12. Abans de les 12 no podem fer res d'aquests rituals, però hi ha altres que sí que es poden fer. Però el maco és no fer-ho més aviat d'aquesta hora, perquè no queda bé. Siguem cuidadosos a l'hora de fer-ho. I a més amb molta fe, perquè si no, no anem bé. Doncs, bueno, un d'ells, després expliquem el de les floretes, que queda molt mono, però un d'ells és, si necessitem diners... Doncs posant-se coses enganxades de color daurada en el nostre coll. Si no tenim joies, perquè clar, és el que hauria de ser, podem agafar cintes de color daurades i també platejades. Les podem barrejar, però sobretot que hi hagi més daurat, ja que demanem més, no? I ens les podem embolicar en el nostre coll, així, de cintetes, i entrar dintre. Tenim que saltar 9 ones, només 9, ni més ni menys, Tant punt estigui dintre, tenen que venir 9 ones i petar en les nostres cames. I després ja sortirem. Ja tenim un ritual fet. Aquest ritual només serveix pels diners. En aquest cas, per la feina, esclar. Després hi ha el típic, Jaume, que el direm, el de les floretes, no? Que és el més mal.
8: Oh, i tant, oh, i tant.
9: Aquest no pot fallar mai, aquesta nit. Bueno, és per treure tot el negatiu de nosaltres, dels nostres, i sobretot de casa nostra. Doncs agafarem les 7 flors blanques, és del que sigui la flor. Pot ser una margarida, pot ser, jo què sé, un clavell o unes floretes blanques del camp. 7. Farem un collar amb elles, posem amb una agulleta, amb un fil, i entrem a dintre marc, l'aigua ens ha d'arribar sota el pit. I direm, anirem tirant una per una, i direm, mal fora, fora mal. Cada floreta que tirem, imaginàriament, podem pensar, doncs, bueno, que tot ens vagi bé, que ens vagi bé l'amor, la salut... Els diners no. Els diners aquí no entren. Només coses molt personals nostres. Bueno, doncs que el meu fill... Però imaginàriament, però sempre dient mal fora, fora mal, que el meu fill estigui bé amb la meva jove, no? O jo, que estigui bé amb els meus fills. Doncs, el mateix. I ja està, quan haguem acabat, doncs sortim, donem les gràcies en el Cosmo. Llavors, agafem i bevem una mica d'aigua. D'aigua no de mar, que d'aigua dolça normal, Que duguem amb una ampolleta, ens la bevem. Normalment, una d'aquelles petites, intenteu beure-la tota, i l'ompliu d'aigua salada. Aquesta aigua la tapeu, l'ampolleta, i quan arribeu a casa, no té que ser el mateix a nit, però la escampeu, esquixeu amb un pulveritzador tota la nostra llar. Això també ens durà benestar, tranquil·litat i economia alta. Pues veure, ja hem fet dos rituals de mar, què et sembla?
8: Fantàstic, en podem fer algun més o què?
9: Sí, jo sí.
8: Doncs vinga, anem.
9: Si tu diguis que tenim temps.
8: Home, tenim encara uns 8 minuts per endavant.
9: Bueno, pues està molt bé. Aviam, per exemple, farem un d'amor, anem a l'amor, no? Per això necessitarem una espelma de color rosa, un saquet que millor que... Bueno, aneu-lo a comprar, els compren... Els venen molt macos i... color claret. Si és pels diners, pues de color daurat o platejat. O sigui que hi podeu fer els dos rituals. Que es fan igual i només es canvia el cordonet de... Bueno, hi ha algunes diferències, però només dues. El cordonet de lligar-ho. Doncs pues bueno, necessitarem una espelma de l'amor, Una espelma rosa... Un imant, Sempre un imant. Es pot treure un imant d'aquestes coses que enganxem a les neveres, saps? És molt fàcil. Bueno, un trosset a dintre, la bosseta. Primer encenem l'espelma. Si podem fer un altar, doncs fem un altar. Si no podem, doncs... Doncs mira, doncs no el fem, però... intentem un altar amb un gotet, amb unes branquetes de lo que hi hagi, i tot això. Bueno, doncs encenem l'espelma. Aquesta espelma farem foc, perquè tenim que fer foc aquesta nit, eh? Doncs si tenim fulles de llaurer seques, les apretarem amb les nostres mans, les esmicolarem, i, bueno, i el que tingueu. Jo sempre aquesta nit cremo el cullerot, la cullereta de fusta que he fet servir per tot l'any, agafo un martell, pam, pam,
0: Castelles,
9: i el poso dintre una cassoleta, junt amb les herbes que tingui per aquí abandonades, i hi tiro una vareta d'incens o el triangle aquell d'incens, un cono, ho poso dintre, un grapadet, res de sal, res, una poncineta i un de sucre. Ja tinc, doncs, el foc fet, eh? Bueno. Llavors, doncs, com que ja tinc el foc... dono les gràcies i començo el ritual del cine, de l'amor. Per l'amor, doncs això s'hem dit un imant. Si coneixem a la persona o la tenim al costat i veiem que la cosa doncs flaqueja, doncs una foto també d'ell o d'ella a dintre, una moneda daurada a dintre, que el diner és molt important per la parella, i llavors una mica de colònia que es posa en un cotó fluix nostre, eh? Es mulla el cotó fluix en colònia i també a dintre el saquet tot. I llavors a davant d'ells pues, diem les oracions, eh? L'oració és molt senzilleta. Diu que aquesta espelma il·lumini el meu camí i fulano de tal, diem el nom d'ell o d'ella, per poder ser jo feliç i que també ell o ella ho sigui. I ja està. Fet això, es tira un tros, una branqueta de canyella, a dintre, i es lliga amb un trosset de cinta que s'hagin fet 7 nusos. Es lliga a dintre i allò es posa sota el nostre matalàs. Es pot posar a dintre de la funda del matalàs perquè no taca això, eh? Si no, doncs, si emboliqueu amb un drap, amb una gamusa de treure la pols, però normalment no taca. Llavors, doncs ja està. I si és pels diners, ho farem igual. El que passa és que tenim que canviar el color de l'espelma. L'espelma, més de ser rosa, aquesta nit la posarem de color verda, i tirarem, si tenim, bueno, ho comprem, una mica de purpurina daurada. Primer l'encenem, anem tirant purpurina daurada per sobre i posem monedes, una de cada de les que hi hagi en curs, de color daurades. Per exemple, pues, un cèntim, dos cèntims, bueno, totes. A l'euro no, perquè són els dos colors, fins a 50 cèntims. La primera la rentem i les assequem bé, les posem dintre de la bossa i fem la nostra petició. La petició es fa amb veu alta, demanem feina, diners, i bé, anem tirant, doncs, les cosetes a dintre, pensant amb la feina o amb els diners. Cadascú que faci el que cregui que necessita. També es posa el nostre perfum, igual que en l'amor, però serveix per altra cosa. Doncs també s'esquitxa. Si tenim, per exemple, alguna olor que fa molt de temps que no l'hem fet servir, no sé, una colònia que no fem servir, doncs també es posa, perquè és del racó, representa que és un pot d'aquells tan antics, no? I s'hi posa. I una miqueta de res de mel. Mel i arròs. Però es fa molt simpàtic. S'agafa una miqueta d'espelma de color verde, recordeu, eh? I es fa una boleta. I en el mig de la boleta s'hi posen uns granets d'arròs, fem 7 nusos i la lliguem. Lliguem la bosseta i ja està. I la guardem també a sota del matalàs o dintre de la funda. Oblideu-vos que la teniu i us asseguro que us donarà, doncs, força. I, bueno, sobretot, doncs, mirar al cel, doneu les gràcies al començar, perquè si nosaltres donem les gràcies, obliguem més a les altres, als altres, en aquest cas el nostre Déu Sol, jo, el meu Déu és el Sol, doncs l'obliguem a que ens concedeixi alguna cosa, a veure si aquest any les coses van més bé. Espero, us he dit moltes, el que passa és que hem anat explicant coses,
8: sí,
9: perquè si no, no queda maco.
8: I tant, que sí, queda molt xulo, i qualsevol dubte, insisteixo, que hi ha gent doncs, que està treballant.
9: Poden
8: que
9: trucar,
8: està...
9: poden preguntar.
8: Sí, sí.
9: Que jo, si puc estar per ells, si no us hi dic a tal hora.
8: 93 395 4105, el telèfon de Paquita Brusa que heu de marcar si li voleu fer qualsevol consulta. Se l'haureu de veure demanant hora prèvia a través d'aquest mateix telèfon que torno a repetir, 93 395 4105. Paquita, que tinguis una grandíssima entrada a l'estiu, que tinguis un grandíssim estiu, tinguis molt bona revetlla de Sant Joan.
9: Pues molt bé, tots aprofiteu aquesta nit, sigueu molt feliços, mengeu coca perquè necessitem dolç per omplir el nostre rebost, i bueno, a fer el xin-xin, que també necessitem el cava.
8: Molt bé, Paquita!
9: Total.
8: Igualment, un plaer, que vagi molt bé. Adéu.
1: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.

Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix el concert.

també. Nosaltres també estem molt contents d'estar en aquesta cantada magnífica, gran a nivell de tamany i gran a nivell de qualitat. Aquesta és una cantada molt especial, és una cantada molt especial perquè és una cantada amb gust femení al 100%. Començàvem amb una havanera que es diu Vivir en La Habana, que a Cuba la cantaven les dones. Per què en aquí la tradició és majoritàriament masculina? Perquè quan les havaneres van arribar i anaven a les tavernes només hi podien entrar els homes. Per tant, les dones estava prohibit, estava mal vist, no es podia. Però què ha passat? Que estem aquí, endavant, perquè això forma part del passat en tots els aspectes. Perquè està molt clar que les dones cantem havaneres, fem el que volem, diem que sí i diem que no. I nosaltres tenim l'última paraula. Queda clar, queda claríssim. Les havaneres són un reflex de tot això i avui amb aquest escenari ple amb aquest gust femení, doncs molt més. Continuarem endavant i ho farem amb una havanera molt coneguda. A mi m'agradaria molt que acabéssim cantant, segur que acabarem cantant tots. Aquesta és una havanera que es diu El Llop de Mar, que nosaltres li hem canviat una mica la lletra, perquè diu amb 70 anys a l'esquena, i la gent de 70 anys que està meravellosa, que està estupenda, en el millor moment de la seva vida, diuen, escolta, no pot ser, eh que sí, no som vells nosaltres, estem en la segona joventut. Per tant, amb 90 anys a l'esquena, que és quan es comença a ser una mica gran, El Llop de Mar, comencem, som-hi!

Moltíssimes gràcies. Bé, ara ja sabeu que quan es diu cantada d'havaneres, no només es fan havaneres, es fan molts gèneres, igual que es feia dintre les tavernes d'aquella manera espontània, que qualsevol cantava el que en aquell moment li venia de gust. Hi ha un gènere preciós, romàntic, cosí germà de l'havanera, que és el bolero. Ja us en farem un d'aquells de tota la vida, d'Armando Manzanero, del qual en Pep Rius n'ha fet un arranjament molt cinematogràfic. No dic res més, escolteu molt bé i esperem que us agradi. Esta tarde vi llover amb l'Emilio. Som-hi.

0: que bonics que són els boleros, i que romàntics.
1: Aquí i amb tu.
2: Especial Habaneres Radio Vilasacra.
3: Nit de Sant Joan.
2: La diferència es nota en els petits detalls.
0: Bueno, doncs ara continuarem amb un balset mariner, un altre dels gèneres tan marítim. Aquest balset que segur que coneixeu i que el podeu fer servir per anar escalfant una mica més la veu, perquè després us necessitaré molta força, eh? Ja ho veureu. Aquest és un tema que se'n diu de moltes maneres. Quan jo tenia 4 anys, quan jo tenia pocs anys, o, per tots vosaltres, la calma de la mar. Vinga.

Moltíssimes gràcies. Ara farem un tema del compositor Ortega Monasterio, un tema que és pràcticament un himne a Menorca i que parla d'aquest pobre noi, en Lucas, pobret. Es va enamorar i la va ben pifiar. Sí, perquè es va quedar sense... Tenia una barqueta, tenia una caseta, unes xarxes, un jardí, i per culpa de l'amor ho va perdre tot. Nosaltres la dediquem a una persona de Mataró, amant de Menorca, que una vegada em va dir: la bona gent es troba, i té tota la raó. Per tots vosaltres i per ell, la balada d'en Lucas.

moltes gràcies. Esteu bé? Vosaltres també. Una mica coloradets, eh? Però bé, és el que toca, és el que toca. Bé, ara sí que, com us he dit abans, necessitem la vostra col·laboració. Però és com els que estem a dalt, eh? Els de baix també ho heu de donar tot. Ho heu de donar tot. Ho provem. Home, sou molts, eh? Jo crec que ens poden sentir a 100 quilòmetres, segur. Mira, ho provarem. Es diu Viajera o La novia del pescador. I clar, necessito uns coros. Ho provarem. I diu... Por todo lo que más quieras, dime que sí. Oh, hi ha gent que ve entrenada de casa. Molt bé els que han estudiat. Ara ho provarem pels que no han estudiat. Ja veureu que és molt fàcil. Torneu-ho. Por todo lo que más quieras, dime que sí. Oh, carai. Por tu madrecita buena, dime que sí. Afinadíssim. Que me vas a querer tanto, dime que sí. Que me vas a querer tanto. Veure?

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida?
2: Us quedeu, oi?
3: Són part de l'ADN empordanès.
2: Directe a tu.
4: Bueno, fantàstic, no? Ja ho tenim, això? Molt bé, molt bé. Ens agrada moltíssim, eh? Genial. Sabíem que aquí no ens fallaríeu. I ara farem un tema que hem introduït fa molt poquet en el nostre repertori. Bueno, la segona vegada que el fem, hem de ser molt sincers, ara que estem en família. I és una sardana. La sardana a vegades es necessita doncs, unes bauasses, una copla. Però bueno, aquesta és una versió que també la va cantar la Salomé, la va cantar la Marina Rossell. I bueno, nosaltres ens hi atrevim. Jo crec que ens podreu ajudar una mica. No hi ha molt d'espai, però com que canteu molt bé, endavant. Per tots vosaltres, Per tu ploro.

Bé, a nosaltres ens agrada molt fer aquests temes que tots coneixeu i que sabem cantar i que ens agrada molt recordar, però en el món de l'havanera s'hi fan peces noves. Tenim, per sort, el concurs de composició havanera de Sant Pol de Mar, que d'aquí poc serà, ben aviadet. I l'any passat nosaltres hi érem cantant i vam descobrir la cançó que va guanyar. I ens va encisar, ens va enamorar, ens va agradar moltíssim. I vam decidir que el millor que podíem fer era portar-la arreu, perquè tothom la conegués. Per tant, avui descobrireu una nova peça que esperem que us agradi tant com a nosaltres i que porta per títol la cançó de la Petxina.

moltes gràcies. Bueno, abans, quan fèiem les proves de so, hem fet aquest tema que farem ara. Per tant, no teniu excusa per no acompanyar-nos a cantar-la. És una de les primeres que acabarem aquesta nostra primera part per donar pas a les anxovetes, que també n'han preparat un repertori magnífic per aquesta nit. I farem dues de les primeres habaneres que arribaven a Calella directament de Cuba. Aquesta, la canya dulce, a veure com ho portem això,

gràcies. Acabarem aquesta nostra primera part amb una altra de les havaneres que arribaven a Calella, però nosaltres li hem posat una mica de ritme. Per tots vosaltres acabarem aquesta primera part amb... Allà l'Havana, vinga! Vinga!

0: I seguirem amb les magnífiques anxovetes i els aitons d'endavant.
1: Tranquil·lament.

Doncs hem començat aquesta nostra intervenció amb aquest balset mariner tan bonic, la Xalana, a nosaltres ens agrada molt. I ara continuem amb una cançó també molt bonica, que es diu Des del Llagut, i que la lletra és de Josep Maria de Sagarra, i en aquest cas la versió musical que fem, perquè n'hi ha dues de versions musicals, en aquest cas la música és de Toni Subirana. Des del Llagut es veu el poble franc.

Moltes gràcies.

Quin goig, quin goig. Doncs res, que ens agradaria presentar-nos una miqueta, perquè així ens coneixeu també un pèl més. I començarem per els tres seitons. Direu, aquesta noia no sap comptar. No, a sobre l'escenari en tenim dos, però allà baix, no sé si veieu la llumeta, tenim el nostre seitó estimat, que és el nostre tècnic de so, és de Girona i és el fantàstic

la nostra dreta, a la vostra esquerra. Ell és el nostre guitarrista, és de Venezuela, però fa, què, 16 anys, més o menys, que vius a Salt, també? I és el nostre, ai, el nostre, i el nostre, i el nostre, tot el rato, el mateix. El guitarrista és el fantàstic Salva Gallego! I seguirem amb les anxovetes, a la meva esquerra, l'anxoveta que fa les veus agudes i mitges. Ella viu a Girona.

0: L'anxoveta que fa les veus greus. No sé, bueno, la seva molt grave. És molt greu, molt greu. No tant. Ella és de Llambilles i és la fantàstica Tona Caparó. I al mig hi tenim l'anxoveta que fa les veus agudes i mitges. Ve de i viu a Girona. I és la fantàstica Montse Ferrimoner.
1: Podríem fer, si us sembla, ara que ja ens hem presentat, ara el que podríem fer, si us sembla, és que us aneu aixecant un a un i ens aneu dient nom, cognoms i d'on veniu. Què us sembla?
0: Va, que serà curt.
1: Avui serà ràpid, avui som pocs. Avui res, acabarem cap a les 7:45 del matí, però ja està. Si hi ha algú que té ganes de venir i presentar-se, de veritat que en acabar la cantada estarem encantades de conèixer-vos. Nosaltres ara continuem amb aquesta cantada i ho farem, com ha dit abans la Neus, no tots són habaneres dintre la cantada d'habaneres. I en aquest cas s'allunya molt aquesta cançó d'una habanera perquè de fet ens transportarà cap als Pirineus. És una cançó popular molt bonica que de ben segur que coneixereu, que es diu Rossinyol que vas a França.

gràcies. I marxarem dels Pirineus i ens anirem cap a l'altra punta. Baixarem fins al sud de la península, que allà també es fan havaneres i ben boniques. I concretament farem parada a Sevilla. Què us sembla? Algú ens vol acompanyar en aquest viatge cap a Sevilla? Sí? Farem... A més és gratis, eh? Ho paguem tot nosaltres. Sí, sí, Montse, avui estic generosa. Ho pago tot jo. Farem una mica de turisme per Sevilla i ja quan ens n'anem un altre cop cap a casa, doncs cantarem plegats aquesta cançó tan bonica de Carlos Cano, que són Les Habaneres de Sevilla.

0: Molt amables.
1: Especial Habaneres Radio Vilasacra.
2: Nit de Sant Joan.
1: La diferència es nota en els petits detalls.
3: Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix el concert.
4: Bé, ara farem una cançó totalment diferent a la que acabem de fer ara. És una cançó del mestre Ortega Monasterio que va compondre durant la seva etapa menorquina. És aquella tan bonica que porta per nom Tornaré.

i farem una mena de xotis que parla d'un lloc molt específic i és un lloc del poble d'on vinc jo, d'on vinc, que és Cassà de la Selva. I a Cassà, doncs, com suposo que a molts altres pobles, hi havia una botiga que es deia Can Tramuntana i que on hi podies trobar absolutament de tot, de tot, de tot, de tot, de tot. I el mestre Antoni Mas, que és l'autor de la cançó, que va viure un temps a Cassà, entenem doncs, que hi va haver d'anar sovint a Can Tramuntana a buscar-hi doncs, totes aquestes coses, tota aquesta llista de coses que sentireu a la botiguera. Adrià, per tu!

que ara seguirem amb una cançó pròpia que parla doncs, de les ganes que fa venir la Mar de descobrir els secrets que amaga dins i de viatjar-hi. I es diu El viatge.

Moltes gràcies. I després d'aquesta composició pròpia ja fem l'última cançó de la nostra primera part. I en aquesta cançó demanarem en els seitons que marxin. Què us sembla? No, no? Doncs sí, sí, marxaran. Marxaran perquè farem una cançó a capella, tot i que en Salva ens donarà el to, això sí. Cançó molt potent, molt intensa, molt bonica, que es diu A mar oberta.

0: Fins aquí la primera part. Ens deixem pas un altre cop. Adéu, mare. Gràcies.
1: Terres de l'Ebre, l'Empordà.
2: Sensacions de la temporada.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
5: Saltem amb el circ.
6: Impulsem les nostres carpes.
7: Saltem amb la poesia.
8: Impulsem les nostres lletres.
7: Impulsem la cultura.

0: aquest és el primer instrument de la història de la humanitat, eh? La percussió corporal, que jo us convido que quan arribeu a casa ho podeu provar. Després ja me direu com ha anat això. Bé, tornarem a fer un altre bolero, un bolero preciós. L'altre que hem fet és un bolero molt conegut, però com que l'Emilio és cubà, autèntico, eres autèntico?
1: Sí, con pedigrí, papel y todo.
0: Con pedigrí, papel, és clar, com ha de ser. Doncs ella de tant en tant ens fa descobrir alguna joia com aquesta, que esperem que us agradi. Jo crec que molts la descobrireu aquesta nit preciosa, que porta per títol Besos Usados.
2: Cuando dice

ens quedarem amb que és molt bonic. Ara ens anirem, també tornarem a fer una peça de Carlos Cano. També, per tant, també necessitem, abans heu acompanyat a les anxovetes magníficament, i ara us demanem doncs, que també ens acompanyeu a nosaltres, com no podia faltar per tots vosaltres aquesta nit, les habaneres de Cádiz. Vinga!

Gràcies. Bé, seguirem i farem un gènere que no hem fet avui, que no hem fet avui. Ja arribarà, tot robó es fa esperar, amb calma, amb calma. Farem un tango. Ens anem cap a Argentina amb aquest tango que se n'ha fet moltes versions, la majoria d'elles en forma de bolero, però és una cançó dramàtica, molt dura, que porta per títol La copa rota.

0: gràcies. Oh, és que és dura. És de les dures, és de les dures.
1: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
0: Doncs ara seguirem per nosaltres amb una de les havaneres més boniques, o l'havanera més bonica que s'ha fet i s'ha desfet mai. Jo vaig entrar fa ja, déu-n'hi-do, 11 anys en el món de les havaneres i vaig tenir la sort d'entrar-hi de la seva mà, del compositor d'aquesta música tan bonica. I quantes coses em vaig aprendre. Ens se'n va anar, però ens va deixar aquesta meravella per tots vosaltres, Vestida de nit.

Abans de fer l'últim tema, doncs m'agradaria presentar-vos aquests quatre grans amics i grans músics que ho heu ben comprovat, que tinc la sort que m'acompanyin a dalt de l'escenari. Començant per la meva esquerra, directament des de Cuba, Autèntic Con Papeles, a la guitarra i a la veu, Emilio Sánchez. A l'acordió, guapa per dins, guapa per fora, eh? I en sap un munt, quina elegància quan toca Sònia Zurriaga. El contrabaix, directe del món del jazz, amb molts dels arranjaments de les peces que fem, Pep Rius. I a les percussions, un gran mestre de la percussió que ha voltat a tot arreu, és un plaer i un gran honor tenir-lo amb nosaltres, Enric Canada. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer estar avui amb vosaltres i compartir escenari amb les anxovetes i els seitons, i després, tant elles com nosaltres, doncs aquí tenim una taula perquè nosaltres enregistrem CDs per si algú diu, doncs mira, doncs això m'ha agradat, tinc ganes de tornar-ho a escoltar a casa i al cotxe, doncs tant elles com nosaltres portem CDs i aquí després ens muntarem la botigueta. Ens anem cap allà d'on venim i acabarem amb el canó de Palamós, aquest cant a la Pau, demanant que tots els canons siguin com el canó de Palamós. Pau per tothom i molt bona festa, moltes gràcies!

0: Especial Habaneres Radio Vila Sacra.
1: Nit de Sant Joan.
0: La diferència es nota en els petits detalls.
2: Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix el concert.

Gràcies. I després d'aquesta cançó que es titula Ona, que és de Carles Casanovas i d'Antoni Mas, farem una cançó que hem incorporat recentment al nostre repertori i que porta per nom A Cau d'Orella.

Moltes gràcies. Bé, us voldríem explicar, si ens permeteu, que us hem portat discos per acabar, quan acabem el concert, doncs estarem aquí, crec que aquí a una taula que hi ha per aquí davant, n'estarem venent per si algú doncs li interessa. I us els presentem molt breument. Tenim el nostre primer disc, que és En Fresc, que el van treure l'any 2015, que val 10 euros i té 10 cançons com Mare, vull ser pescador, La barca xica, El canó de Palamós, Tamariu, etc. Llavors tenim En Sal, que el vam treure l'any 2017, que també val 10 euros i també té 10 cançons, com per exemple, ui, que el porto al revés, com per exemple El Capità, Salió de Jamaica, Vestida de nit, La gavina. I finalment, i per què us dic això dels discos precisament ara? Ara us ho explico. Tenim el tercer disc, que el vam treure l'any passat, que es diu Dones, amb la D entre parèntesi, de manera que fa referència a la figura de la dona i també amb la seva vinculació al mar. Aquest disc és molt especial per nosaltres perquè són tot temes propis que hem compost nosaltres mateixos i mateixes. Surt una mica, s'allunya una mica de la vanera, se'n pot dir cançó mediterrània d'autora i d'autors. I us els presento, concretament aquest, el de Dones, perquè la cançó que farem a continuació no és una cançó pròpia del disc, però sí que és una cançó que fem a l'espectacle Dones i que també doncs, és una versió que també fem en el nostre espectacle. És una cançó molt bonica que esperem que us agradi.

esteu a gust? Sí? Nosaltres ens falten tres cançons i la que farem a continuació doncs la dediquem a les nostres mares, perquè la fèiem des de, la fèiem al principi de formar el grup i la vam deixar de fer un dia per l'altre i ens deien, però per què heu deixat de fer aquesta cançó amb lo bonica que és? La vam recuperar i realment les mares sempre tenen raó, és una cançó preciosa que esperem que la gaudiu molt. Tornada a Menorca.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Us quedeu, oi?
3: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
4: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
5: Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
1: Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Arriba el temps dels casals d'estiu. El juliol sol ser el més estrella per aquest tipus d'activitats destinades a infants i joves, un tipus d'oferta d'oci que, com tot, també ha experimentat un augment de preu i moltes famílies no hi poden fer front. A Barcelona, ara mateix, el preu mitjà en horari de matí se situa en els 74 euros per setmana i si es contracta la jornada completa, amb servei de menjador inclòs, el cost s'eleva fins als 132 euros setmanals. Respecte a fa 10 anys, és un increment de gairebé un 40% en horari de matí i d'un 20% en jornada completa. Per què tanta diferència? Aina Espona, coordinadora de la campanya de casals de la Fundació Pere Tarrés, detalla els factors que ho desencadenen.
2: La pujada de l'alimentació, quan estem parlant de casals que també es queden a dinar, i després les excursions que fem amb autocar, intentant fer sortides a la natura, i com a últim, la pujada salarial que té el conveni del sector del lleure, després de molts anys de no moure's, està molt bé que es comencin a equiparar i a pujar els sous del sector del lleure, fa que els casals s'incrementin molt de preu.
1: Segons les últimes dades de l'IDESCAT, gairebé un 35% d'infants i adolescents viuen en situació de pobresa infantil crònica que es pot ajudar a combatre amb beques. Per entitats com la Fundació Pere Tarrés o per la Fundació Catalana de l'Esplai, aquests ajuts permeten fer universal l'accés al dret al lleure. Mireia García és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai.
3: Treballem amb la línia i amb els criteris que també ens marquen des de l'administració, que normalment doncs, això són que les famílies, un o els dos membres estiguin a l'atur, que cobrin PIRMIs, pensions, també hi ha ajudes per famílies nombroses o monoparentals. També, doncs, per exemple, la beca de menjador, que també poden accedir a la campanya de beques.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: 3, 2, 1, ja!

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula coet. De ben segur que si veieu algú que sempre va molt ràpid, haureu sentit l'expressió anar com un coet o anar amb un coet al cul, que vol dir anar esperitat o en gran velocitat. Ha passat i ni m'ha vist. Anava com un coet. O el dia que no vagi amb el coet al cul, pensarem que li passa alguna cosa. Com que associem la velocitat amb els coets, també tenim l'expressió ser ràpid com un coet, que vol dir ser molt veloç, ràpid com una bala. Quan la va veure, se'n va anar ràpid com un coet o va marxar com un coet per por d'arribar tard. Coneixeu l'expressió estar encès com un coet? Associem l'explosió del coet amb la manera de sentir-se, és a dir, estar molt enfadat. Li han dit les veritats i s'ha encès com un coet. I acabem amb l'expressió el coet no coneix amo i la corbella tampoc, que apunta la imprevisibilitat dels coets. Aquesta informació l'hem extreta del web per Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Proximitat,
2: participació,
1: educació,
2: informació,
1: connexió,
2: companyia,
1: cultura.
3: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.